Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 150.

0: Els voltors.
1: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens si volen tal i com som.
0: Gràcia agonitza.
1: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
0: Mai serem pisos de luxe.
1: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
0: Com pots col·laborar?
1: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
0: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.
1: This is bad, super bad.

0: hace.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 l'FM contra

0: Bueno, avui programa enregistrat telemàticament, a veure què tal. Ja darrer programa de la temporada. Doncs hem preparat un especial, com és habitual, doncs, dedicat a les novetats que han anat apareixent aquest any, concretament doncs, amb les internacionals. I res, això despedirem ja aquesta temporada, tornarem al setembre, probablement finals de setembre, i esperem que us agradi. Bueno, hola, Àlex.
1: Que us agradi aquesta selecció que hem posat, que repassarem una mica aquestes novetats internacionals que hem posat durant aquesta temporada. Intentarem no repetir temes, però bueno, segurament algun se'ns passi. I res, comencem ja, no? Okay. Comencem el primer tema que va ser un grup preferit d'aquí del programa, els Dub King, que van tret un nou disc a finals de l'any passat, però bueno, acaba en la temporada. I un disc que, bueno, que sent molt en la línia del que fan els Dub King, però com ens agrada molt, pues, ens agrada molt també aquest disc.
0: Doncs escolta, hem escollit el tema Break the Silence, amb una col·laboració que fan Kavaka Pyramid, aquest darrer treball de Pink titulat Atlas.

Molt bé, doncs seguim amb el programa després d'escoltar aquest tema de l'Atlas dels de Pink. Avui tenim els Bàndolos de Fons, per mi un de les millors bandes de l'any, aquest treball que sentim de fons.

0: I seguim amb una altra banda, uns veterans, els Slackers, que han tret dos discos aquesta temporada.
1: Sí, van començar al novembre amb un EP titulat Money Skin, que si no recordo malament crec que ho van tret amb motiu de les eleccions als Estats Units, una mica campanya anti-Trump, que bueno, no va servir de molt. Però bueno, ahir estan els Slackers fent una mica de, pues això, de boicot anti-Trump. I després, uns mesos després, han tret un altre, és com un recopilatori, és un Lost and Found volumen 2, que bueno, ja sabeu, és un... Això, pues, rareses, alguna gravació en directe que no havia sortit, bueno, aquestes coses que fan els grups per, no?, treure discos quan no tenen res nou. Així que res, posarem un tema de l'EP de 4 temes de Money Skin, que això que van treure a principis de novembre, i el tema és...
0: No One Likes the Truth.

0: doncs seguim amb més novetats. Un altre referent jamaicà, Roy Ellis, doncs, que a principis d'any va publicar un treball, un directe en aquest cas, el Living Praga, doncs, bueno, una selecció dels temes més reconeguts gravats en directe.
1: Sí, un directe que jo crec, si no recordo malament, crec que és d'un parell d'anys abans, gravat allà en una sala de Praga, però bueno, demostra que encara està molt en forma, Roy Ellis. Nosaltres crec que l'últim cop va ser fa un parell d'anys que vam veure i el tio està, bueno, o sigui, la veu pràcticament com sempre i ja sobre l'escenari és un cicló. Així que, bueno, aquest directe demostra i, bueno, posarem un clàssic, el Stay With Him, que també està en aquest directe.

Bueno, seguim amb el que per mi és el disc de l'any. Doncs el treball que van treure els Vàndolos a principis d'any amb Badassonic Records, Stars Above, que és el que estem escoltant de fons. I bueno, em sembla un disc super complet. Bueno, el vozarrón del cantant, tota la part doncs instrumental també està molt ben feta. Un disc molt, molt xulo, la veritat, que ha sonat molt al programa i que seguirà sonant. I si us sembla, escoltem doncs, el tema que dona nom al treball, el d'Estars Above, una balada d'aquestes que ens encanten aquí al programa, doncs aquest tema dels Vàndolos.

Molt bé, aquí se'ns ha colat un segon tema dels bàndolos, el bandolero, i ara hi ha de terceres que ens agrada molt. I seguim amb una altra banda que va publicar a principis d'any. A principis d'any va ser molt productiu. No sé si va ser una mica així, coses que no van arribar pel Nadal o alguna cosa així, perquè realment hi ha molts, molts discos al gener aquest any. I bueno, una banda que semblava que no estava activa, però es va reactivar de cop al gener, que va ser la gent de Calles Caviar, aquesta banda suïssa que potser feia 5 o 6 anys que no treien cap treball. I van publicar un treball titulat 9 Feet Tall amb Tipa Top Records al gener. I bueno, si sembla, escoltem un tema d'aquest treball, el Steady to Rock, dels Calles Caviar, doncs un clàssic també.

continuem amb aquest repàs de les novetats internacionals d'aquesta temporada. Una banda que també ens agrada molt aquí al programa, el de Vigilia Grande Rocksteady 7, van treure un nou treball, el Home for Dinner, a finals de febrer. Un treball que, bueno, ens agrada molt sempre el que fan aquesta banda. I escoltarem un dels temes d'aquest nou LP, el titulat Jazz Ska.

Hubo una altra novetat que va sortir aquest any, el mes de març. Bueno, és una mica trampa, perquè és aquestes coses que fan la gent de Liquidator, que agafa gravacions així a mitges, o només la veu i coses que hi ha de Larry Lightken, i amb la banda dels Mighty Megatons, pues, bueno, enregistren un altre cop els temes i fan aquesta barreja així, que la veritat és que sona prou bé, però bueno, no termina de ser una, bueno, una novetat una mica per agafar amb pinces, però bueno, és la veritat que i qui ens agrada molt, així que bueno, posarem un dels temes d'aquest treball, que el treball es titula Love and Understanding, i el tema que escoltarem ara, com no, El Padrino de l'Escà.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest temazo dels Calles Caviar, una de les novetats d'aquesta temporada, passem a una altra banda també de la mà de Badasonic Records, que han estat força actius aquest any, els Reggae Workers of the World, que a més van estar actuant a Barcelona presentant aquest nou treball que va aparèixer a l'abril, el New Thing, i que sona molt bé, també és un dels discos així que potser hem escoltat més aquesta temporada. I escoltarem una cançó d'aquest New Thing titulada I Should Stay, dels Reggae Workers of the World.
1: Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra página web www.contrabanda.org.

0: Molt bé, doncs sembla que, com sempre, ens falta, temps per posar tot el que havíem pensat. Doncs fins aquí ha arribat el programa aquesta setmana i la temporada. Ens toca despedir temporada, fem una breu parada estival, agafar piles i tornar amb forces renovades. I res, esperem que us hagi agradat el programa, que hagueu gaudit de, doncs, de tota la música que ha sonat durant aquests mesos, i tornem al setembre amb més música.
1: Sí, posarem com un últim tema un dels de les novetats que, bueno, més novedoses, diguem, que ha sortit al mes d'abril. Parlem de l'últim treball dels Obsessions, que es van juntar amb el Monty i Nate Smith, i bueno, s'han currat un LP de Western Reggae que, bueno, que sembla fet al 69. La veritat és que està prou bé. Es titula Sheriff de Belgan i ens acomiadarem escoltant aquest tema que dona títol a aquest LP. I res, passeu bon estiu, ens veiem i escoltem al setembre. Salut!
0: Salut!

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Tio, però què fa que a la Roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la Roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, cal...

0: Va, comencem, doncs jo.
1: Bueno, aquest programa ha sigut molt complicat, eh? Ha sigut molt complicat portar aquests quatre pollastres aquí, i quan ja els teníem, en el senyor Unclu Garrotada li ha agafat una lipotomia i s'ha quedat tieso i estava mirant Eufòria, que és un producte israelí d'una productora que dona diners a Trump, com hem llegit a l'última directa, i li va agafar un patatús, coses normals, perquè quan mires porqueria nazi, pues t'agafen patatusos corporals, tio. Molta gent diu, oh, els nazis, bueno, deixa que els nazis diguin coses nazis. No, en Chomsky sempre diu, sí, bueno, jo respectaré que els nazis diguin coses nazis. No, perquè ells t'agafa tos. T'agafa tos. Si t'exposes al discurs nazi, t'agafen podridures interiors. Saps? Clar, t'agafen malalties, t'agafen càncers, carcinomes, saps? Pues no s'ha de, no s'ha de permetre, o bueno, sí, digues un rato i després pam, patacala. Qui tenim avui aquí? Com es diuen aquesta canalla? Aquesta joventut?
2: Irsut.
3: Irsut.
1: D'Irsut només n'hi ha una, eh? Tu ets un hirsut en ciernes, no?
3: Sí, jo ara estic una mica mutilat.
1: Ara estàs deshirsut.
3: Però és igual, però és...
1: Sempre vas hirsut.
2: Som hirsuts.
1: Ah, igualment, hirsut no practicant, no?
4: Som mitat i mitat. Hi ha mitat hirsuts i hi ha mitat
1: imberbes. Tu t'estàs deixant un bigoti amb una lletra hebrea o alguna cosa així, no? Què collons és això?
4: Doncs és una merda.
1: Has vist o no? Que és un... Sembla...
4: Bueno, és una merda que...
1: Sembla un forrellat, tio. Dic, això és modernista, tio, aquest bigoti.
4: Bueno, de quan en quan m'agrada canviar, m'agrada provar.
1: Però què collons simbolitza? Què és això, tio?
4: No simbolitza res, simbolitza...
1: El Mediterrani.
4: No, bueno, no sé, canviar... Simbolitza que la dona et digui, et podries deixar bigotet. Ja està.
5: Ah,
4: vamos para allà.
1: Molta gent també... No, has de bé, tio, la dona o l'home o qui sigui, va bé també, perquè...
4: Queda bé, deixa raspall,
1: vull dir, quan vale, fots, pues ja quan lo llepes allà on has de llepar,
2: frega el maco,
1: fa una mica de... Clar, tio, clar, com quan neteixes el cotxe que passen aquells rodillos, doncs pues el mateix, tio, allò, això, tot suma. Bueno, però res, quant temps sap que us coneixeu? Mira a internet, mira a la Wikipedia.
4: A la Teza ens vam conèixer l'any passat, no?
5: Als 90, no?
3: Sí.
2: Fa més de 30 anys.
1: En sèrio?
2: Més de 30 anys.
1: En sèrio? Sou els mateixos d'una Bomber o falta algun?
2: Falta algun.
4: Falta la guitarra fundador, bueno, fundador d'una Bomber. Sí,
2: exactament. L'Abram.
1: Ahà.
4: Jo vaig tenir el plaer de poder-me a la recta final incorporar amb ells, cosa que sempre em va fer molta il·lusió. I, però vamos, jo he tocat al final, vull dir, una Bomber ha sigut el 90%, 95% o 99% a l'Abram i ells tres.
1: Vale.
3: Pues coneixien d'institut, no?
2: A l'institut, Robert, jo i Abram vam coincidir a l'Institut Nocturn de Gavà.
1: En sèrio?
2: Exactament, i a partir d'aquí.
1: Gavà és coneguda per les seves tombes neolítiques, no? O què?
2: I per la Masia.
4: Mira,
2: també,
4: portat sí.
1: I per la Masia de què?
4: Hem portat el Mílio.
2: Passaven tota la droga del Baix Obregat i es passava a Gavà.
3: Sí.
1: Perquè era un nightclub o què collons?
2: No, era un barri de gitanos que hi havia allà apartat del poble que t'ajuntaves allà.
3: El bar Kevin.
1: El bar dels heavies, tio.
2: Home,
1: el barri.
2: Als anys 90... També hi havia un bar Kevin. Als anys 90 la Masia passava tota la mandangada.
1: Tot el món passava allà, no? Sí. Ara l'atacarien amb drons els Mossos d'Esquadra. Allà a Santa Perpètua de la Moguda es veu que ataquen amb drons, tio, els Mossos d'Esquadra.
2: Què dius ara?
1: Collons. Sí, t'ho juro, hi ha urbanitzacions de, jo què sé, de penya, bueno, que està fotent la seva puta vida, saps? I els ataquen amb drons, tio. I els tios els ametrallen. Ametrallen els drons.
2: L'escombra, eh?
1: Cosa que em sembla bé.
2: Amb ondes i pedres, no?
1: Sí, clar, tio, què collons és això? Fota't el dron a tomar pel cul, tio. Tot el dia... Ah, estan fent una barbacoa. Bueno, vale, ja està bé, no, tio? Me cago en Déu. Bueno, va, què? Quan fa que existiu com a Mifune?
2: Ui.
1: Com a Mifune no va existir mai.
4: No sé,
1: mai.
4: Poder...
3: El tema japo.
5: Fa uns anys, eh?
4: Pues 4 o 5, no?
2: Sí, eh?
3: No, el 23...
4: Ben bé, bueno, el 23... vas entrar tu, vas estar
3: tu. Si m'ho va proposar a finals del 22.
4: Doncs pues portaria mig any o... Sí, a principis del 22.
1: Ja estaven tocant abans que entressis tu.
3: Sí, va ser un accident, estava, va ser una casualitat, no sé. Que ho expliquin ells millor,
4: un tropiezo,
3: no?
4: Un tropiezo.
3: Que ho expliquin ells
4: va
3: millor.
4: Va ser la barbacoa, la barbacoa. Nosaltres tenim... Bueno, Gaspar, que és l'anfitrió de...
2: L'anfitrió.
4: Que ho expliqui.
1: Va, explica-ho.
2: No, no, cony, estàvem tocant el Miquel, el Galindo i jo, sense cantar en aquell moment, vull dir, retrobant-nos una mica després d'un temps sense tocar els tres. Ells dos sí que havien tocat d'una altra banda. I estàvem fent una mica de soroll i vam dir, què fem, què fem? I vam muntar una barbacoa a casa meva, que tinc una casa allà a la muntanya, i vam convidar el Robert, li vam fer una proposta deshonesta amb Fireball pel mig
4: el Fireball hizo el resto
2: i ja està, i això va ser suficient
3: jo crec que oficialment m'ho vau proposar el concert aquest de Futuro Incierto
2: Futuro Primitivo
3: Futuro Primitivo
2: al... com es diu aquella de Sants?
3: Aquella que hi ha allà dalt del lluit, aquella la...
2: Meteoro?
3: Meteoro, sí.
2: A Meteoro, un concert de Meteoro de Futuro Primitivo, vam coincidir, ja ho vam dir, i llavors ja ho vam...
1: Qui són aquests dos Futuro Primitivo?
2: Això és el... es tocava el Pere de Cube, que havia tocat amb nosatres també a Cube.
4: En Llobet.
2: I el Llobet i tal.
3: El Manel de X-Mil.
2: Manel de X-Mil.
1: Ah, vale, hòstia.
4: Manelico.
1: I encara toquen aquests o no?
2: Sí. Sí, de fet...
4: I toquen fort,
1: eh? Està
4: bé. Toquen.
1: El Robert Crumb té un grup que es diuen els primitius del futur, tio.
4: Hòstia, pues,
1: bueno, en francès, diu.
4: Pues molaria que fessin un bolo junts, tio.
1: Sí. Futuro primitivo i els primitius del futur.
3: Hòstia. No? Està viu en Robert Crumb.
1: Bueno, suposo que...
3: Conia.
5: No sé. El que no fa sé, còmics, no? Està,
1: què?
5: El dels còmics.
1: Sí, jo crec que sí que està viu. El que passa que, clar, jo què sé, tio, està ja més fet polvo que... Però vivia a França.
4: No diguis això, està ple d'experiències.
1: D'experiències internes.
4: Polvo, està ple d'experiències.
1: Està ple de llumbrius.
4: Que ens hem de començar a mirar una miqueta...
1: Una cosa, esteu a favor de perllongar la vida humana fins a tant temps o no? Vull dir, jo dic perquè, clar, ara no sé què, l'eutanàsia, no l'eutanàsia, no sé què, aquí és un debat que a nosaltres...
5: Us interessa, això.
1: És vinculant.
3: A mi em faria il·lusió jubilar-me, si podem...
1: Ja, però clar, cada vegada...
3: Si
4: però jubilar-te amb qualitat de vida, perquè et jubiles i morts,
2: hem de morir tots, però hem de morir a lo gran. Això
4: clar.
2: Sí. Vull,
1: ja, però, per exemple, el tio que va escriure a Dante,
2: sí.
1: a la Divina Comèdia, surt un pavo que està a l'infern, saps? Ja està a l'infern, però encara està viu. Encara està a la Terra, està als dos llocs. I jo a vegades veig molta penya que dic, hòstia, aquest pavo li passa com a Dante. Passa com a Dante.
2: Un peu aquí i un peu allà.
1: Que està mort i no s'ha enterat, saps? Encara està per aquí
4: arrossegant-se.
1: I vosaltres esteu a favor de que us passi això?
2: No, n'hi haurà qui pensi això de nosaltres, vull dir, perquè...
1: Clar,
2: segur.
1: Ja, no? Actualment ja.
2: Segurament.
1: És veritat, és veritat. Potser ja hi
2: estem. Nosaltres no ho pensem. Potser
1: ens està abraçant.
2: Hi haurà qui ho pensarà, i tant.
1: Clar, clar, clar. És veritat, estava parlant en plan de que no em passi, però no havia caigut que igual ja m'estava passant.
4: Home, jo penso que, a veure, o sigui, el tema és que quan te'n vagis diguis, hòstia, ho he gaudit. O sigui, allargar perquè no has gaudit i vols allargar-ho perquè tens pensaments de que ho podies haver gaudit ja. Deixa-ho quan toca i fes-ho maco i quan te'n vagis... Això sí, a mi m'amolaria, jo està... Clar, és impossible, però... De cop, saps allò de dir...
1: Ràpid,
4: no? No, jo a la feina hi ha gent que es jubila i la palma, tio.
1: Bueno, sí. Això els passa molt als tios, perquè...
4: Dos,
1: no tenim,
4: tres
1: no
4: anys,
1: vida,
4: tio,
1: no
4: i la, saps
1: no,
4: que s'ha mort, sí. No sé
3: jo,
4: què, s'ha mort l'altre.
2: També hi ha qui li agrada patir, vull dir, li agrada allargar-ho, patir...
1: Els tios ens passa més, que et jubiles i pum, l'endemà, oi, no sé què fer. Vale, la primera setmana vas a fer quinieles, la segona setmana vas a jugar bolos i la tercera setmana
2: vas
1: a tomar pel cul.
2: Després fas
1: molts... Em moro, és...
2: Però després fas concerts i entrevistes a altres iaios com tu i ja està, sí, i ja entretingut.
5: L'important és lo bogalante que te lleves a la
3: tuya. Jo és que m'agrada lo de la jubilació als 18 anys, però em sembla que no em deixaran. Però no sé si arribaré el dia que et jubili, per tant vull allargar la vida per poder dir me jubilo.
5: Ja no queda tant, eh?
1: Hauries d'estar jubilat dels 30 als 60 i als 60 incorporar-te, saps? perquè qui vol deixar de currar als 60? Si als 60 a mi ja m'és igual currar que no currar, si vull dir, ja no...
4: Saps? Hòstia, pues jo no sé, tio, jo... A mi m'agradaria no anar a currar als 60 i fer el que m'agrada,
1: eh? Moment, però si dels 20 als 30 has estat jubilat...
4: Assajar, tio, t'aixeques allà, pim-pam-pum, vas a esmorzar, vas al local, toques...
2: Igual et ve de gust tornar i tot, no?
1: Dels 30 als 60 jubilat...
4: No, wow. Ja,
1: jo hagués fet moltes coses, no. Tio. Moltes
4: sèries... Te'n vas aviat, Saporai, tio.
2: Encara les farem i tot.
5: Estem ja ben a prop, eh? Cuidadín, eh?
2: Encara les farem.
5: Ui, els 60 són d'aquí.
1: Bueno, va. I què més, què més? Voleu parlar de la banda o és un tema que no us preocupa?
5: Bueno, no, home, no sé, del que no en tingui de gust.
2: Home, l'assumpte sí que ens preocupa.
5: Les notes, treu les
1: notes. A quin grup us volíeu assemblar quan va començar a tocar?
3: Tampoc era en plan, no?
4: No. Crec que no.
3: Jo tenia una cosa al cap, ells una altra, i va sortir el que va sortir.
5: Anem
3: no...
5: fent, sí.
3: No...
2: Ma, jo diria que hem sigut sempre bastant inconscients amb això, vull dir, sempre hi ha referents, però sempre hem intentat fer la nostra merda
1: Jefferson Airplane
2: i Black
1: Sabbath,
2: no? Sabbath,
1: no? Sí. Jefferson Airplane i Black Sabbath.
5: Ja molava. Bueno.
3: Somebody to love.
5: Molava. Sí.
3: Temazo.
1: Bueno, anem a sentir.
4: La oreja de Bangkok.
3: De Bangal, l'oreja
4: de Bangal.
1: De Bangal.
4: Ens va influenciar molt. Ens va...
1: Anem a sentir un tema, doncs.
5: Vinga,
1: anem a sentir el primer, que és... no, tinc aquí un fullon. Idiota competent.
4: Idiota competent.
1: Vale. Doncs vinga, de què tracta, idiota competent? De veritat,
3: bueno, és de la trinxera de l'ensenyament, parla de situacions d'aprenentatge,
5: tema molt actual,
3: parla de com és sent un com a docent que sent com a un encarregat d'un pàrquing o de no sé, que treballes per formar més aviat personal eficient per empreses, una educació molt enfocada cap al
1: sistema capitalista.
3: Absolutament, hem de fer un projecte, hem de fer muntar una empresa. No, que jo explico història, no, però tu els emprenedors, l'emprenedoria, mètode Kanban aquí, business angels aquí, cal ser emprenedors per acabar el món del futur, i és el rotllo aquest de, no sé, no, està enfocat tot al business i no sé, no...
1: Tota l'enganyifa, està tota l'enganyifa, tio. A la puta enganyifa. No, i em fa també gràcia que la gent diu les escoles són pàrquings de nens i les feines són cementiris de carronya, tio, perquè la veritat, vull dir que no hi ha escapatòria. No, i després també que tot això dels docents tal i qual, vale, jo estic molt a favor que fotin vaga, a favor de que tallin tot, però, en plan rotllo, no soc racista, però...
3: però
1: per mi el que més s'assembla a un madero és un mestre.
3: Hòstia, gràcies. Bueno, jo diria...
1: Saps? Bueno, ja sé que no vull obrir la caixa dels trons.
3: Hòstia, però... pues, llavors jo sóc un madero, però...
1: Ja,
3: jo crec que tinc...
1: Jo també, no, i jo també.
3: Jo crec que tinc alumnes que s'hi semblen més a un madero que no pas jo, però bueno.
1: S'ha invertit la tendència.
3: Ara tinc algun, jo de fet hi ha algun que li dic, no, tu eres un municipal disfrazado aquí, te afeites, però estàs infiltrant la classe, estàs aquí interrogándonos a todos.
5: Apunta manera, niño, apunta manera.
1: Et venen a controlar, potser han fotut infiltrats, perquè diu que hi ha infiltrats a tot arreu, no?
3: Això
1: segur. Més el govern Illa diu, hi ha problemes amb els professors. Bueno, doncs portem Mossos d'Esquadra a les escoles.
3: És una solució intel·ligent.
1: És una, sí, poden fer malabars, poden fer palles als nens.
3: Avui vindran els municipals, són gent molt maca i competent a fer una xerrada. Avui vindran els municipals i no sé qui. Bueno, no sé si...
1: De fet, no
3: però tinc alumnes que el paper de poli ja el fan. O sigui, ja. No has de fer tu...
1: Ja m'ho imagino. Bueno, de fet, hi ha moltes classes de nens d'infantil i tal i qual, que quan els diuen, nens, com voleu que sigui la classe? Què diuen? La classe dels policies.
2: Collons.
1: Sempre hi ha la classe dels esquirols, la classe dels tamborilers i la classe de la Brimo.
5: Els unicornios i la UCO.
4: La meva filla va als Minions.
1: Els Minions?
4: Són els Minions, sí.
1: En sèrio? Els Minions
4: els voten ells, ho voten ells.
1: Ja, però bueno, però aquí hi ha molt pastaletge, també.
4: Bueno, diuen, a veure, quants voteu Minions, quants voteu Frozen, quants voteu no sé què. I va guanyar
1: quants voteu el Goril·la Maguila.
5: Democràcia a l'escola. Democràcia a la
1: taula. Però nosaltres no ho fèiem, això. Nosaltres no ens volem dir el Goril·la Maguila.
4: No teníem nom, tio. Nosaltres érem...
5: No teníem
2: primero.
5: A o B.
4: Primero B.
3: Los mandilones.
5: A, B, C.
3: Portàvem els mandils, les batetes aquelles, i ja està.
4: No teníem nom. No. Bueno, no sé, yo ABC. En la época no...
5: AB.
4: No, no me pilló. No...
5: Ni tampoco.
1: Infantil, no, és que infantil no me'n recordo igual.
5: Ni graduació.
1: No
5: recordo.
3: Era la GB, eren altres temps.
5: AB, AB. Amb el meu cas, era A, primer A, segundo B.
1: No, però això infantil, sobretot es posen noms infantil, o sigui, de 3 a 5.
5: Sí, sí.
1: Ah, jo de 3 a 5 no me'n recordo gens d'on collons estava, tio. Però bueno, anem a sentir la cançó.
5: Vinga, va, sí.
1: De l'Illa Funcional.
5: Vinga,
1: som-hi.

0: Constitution! Molt bé, cabrons! Molt bé, tio! Quina fúria, tio!
1: Quina cagada, ja, no?
0: Quina cagada!
2: Que bateria,
0: som molt maniàtics, no?
2: Ui, la guitarra, baixista...
0: Sí o no? Tots?
3: No som gens maniàtics. Perquè ja portem molts anys i al final dius, va, mirem de fer-ho mig bé, no? Ja que estem, però no, maniàtics no, que va.
1: Toc, toc, toc, toc, toc.
0: Una mica tocs, no?
2: Sí. Bueno, ens agrada que quedi bé, clar.
1: TDAH, no? TDAH, però... lo que hay en las aulas, ¿no? Un poco lo que pasa en las aulas. Necesidades especiales, bro. NES, a tope.
0: Tens molts TDAH a les aules o no? Però si tenen amfetamina,
4: algú...
0: cosa que mai sempre havia pensat. Que la gent que és hiperactiva els donen amfetamina.
4: Depèn, els meus no els donen res. Els meus no els donen res. Només saben que volen ser policies, però a part d'això...
3: Però proposar t'ho proposen, eh? Cuidao, sí, sí.
0: Ja, no sé, per què volen ser tan... Bueno, també és veritat que, clar, tio, la penya està tot el puto dia mirant la tele només surten que policies.
4: És el que t'arriba, però és el que t'arriba al mòbil. Molta gent s'informa per el que t'arriba al mòbil, el TikTok, el que pots processar.
3: En sèrio hi ha tanta atracció?
4: Em diuen coses dels TikTokers, em TikTokers, em diuen...
3: No tinc jo...
4: Tot ho que veuen...
0: També crims també és una basura, bueno, dic...
4: Bueno, però jo trobar-me algun alumne que algun dia em digués... anem a posar llum a la foscor, però no em diuen això. Com a molt em trobo alguna noia amb hijab cridant Viva Vox, però coses d'aquestes no...
0: Anem a posar llum a la foscor, a mi em sona una mica a petar un cul, saps? És un lloc on hi ha foscor i tu fots i entra la llum, saps?
1: Cancelado!
0: No, ho dic en plan rotllo lírica, saps? En plan rotllo...
4: Posar foscor a la foscor.
0: Significat de la metàfora, saps? No, en plan rotllo que estigui en contra ni a favor de... Super a favor de pataculs, vull dir que cadascú, saps?
3: No.
0: Per descontentíssim. Però bueno, no, però vull dir que la gent posa llum a la foscor i jo, joder, macho, què?
2: Aquí veu tenir un expediente, no? No, aquí no van treure un d'aquests crims que havien sequestrat amunt, uns que vivia l'alcalde, no sé què, de l'alcalde, no sé.
0: Pot ser, no sé, tio.
2: Van entrar a casa, es van retindre, em sembla. Van estar no sé quantes hores.
0: Ah, sí! A casa d'uns tios,
2: sí,
0: no?
2: Sí, era aquí la Roca, em sembla.
0: Que sí. És veritat, que en plan rotllo, doneu-nos el compte corrent, que tenia tota la família segrestada. Per obrir una caixa forta, no?
1: Salseo.
0: Això va sortir Crims?
2: Escolto aquesta merda, quan vaig al cotxe cap a la feina em poso el Crims aquest i és una merda, però... Bueno, estàs allà...
0: No sé si és aquí o què, que em sembla que el fill deia... Diu, ens dones el número de la caixa o mato te mare? I el tio, hòstia, és que ara... No em pilles que no me'n recordo.
2: Ho mato la sogra, no?
0: Ara em pilles que, hòstia, no sé, tio, ho tinc apuntat al mòbil, però ho he
1: apunta,
0: perdut.
1: Apunta. Sí. Apunta i dispara.
0: Apunta i dispara, bueno, no sé, tio. Al final, jo crec que molta gent que es pensa que acabarà sortint a Grims com a resolvent algun cas, realment acabarà sortint a Grims, però... com de personatge, no?
3: Com a responsable d'un crim.
0: Com a responsable, no? No sé. Què us inspira? Vull dir, quan vosaltres mireu Crims, a quin cantó us col·loqueu?
1: Això ell, que és el que l'escolta.
0: Tu mires?
2: No, jo vaig tenir una època que anava amb el cotxe
3: no,
2: i
3: no ho veus mai, sí,
2: a la feina
3: no
2: i me'l vaig anar posant. Però i vaig enganxar,
0: eh? Amb qui em petits? Amb el comissario Linares, que... Oh, vaig trobar allà una de Fanta i vaig fer una prova de MDMA, no sé què.
2: No, és que, a veure, t'hi pares a pensar i...
1: Amb el comissari no empatizo, segurament.
2: No.
0: O amb el tio que està allà a Serra, que Serra...
1: Hòstia,
0: no sé, tio.
2: Que va esquitxant quin, de sang,
0: ja, tio, quin desastre, tio.
2: Amb tot tacat i no, jo no sé.
0: Jo sempre penso, tio, mates algú per error i ens... Hòstia, et passes allà 10 dies serrant, tio.
1: Que pereza, eh?
0: Quina mandra, tio, eh?
1: Brutal.
2: Quin pal, tio.
0: Quin palaco, tio, de veritat, eh? Tio.
1: Molta feina, sí, sí. Molta feina.
0: Hòstia, brutal.
1: Fa mandra.
2: Millor un barril d'aquests d'àcid, tio.
1: Ah, això.
2: Que vagi fent sola, jo, no?
0: Ja, però triga, eh? Tio, fent, no, em sap que no és fàcil, eh? I em sap que també la pudor...
2: Hi havia un crims, també, que es veu que... No es pot provar del tot, em sembla...
0: Ara ve el papa,
2: recordar. No es pot provar del tot, però les van fotre a dintre i els van enterrar els bidons. Llavors, quan van arribar, els van obrir i van trobar restes, però clar, no saben d'aquí.
0: Hòstia.
2: Ahí ho deixo. Això és crims pur.
1: Xup, xup, fent xup, xup,
2: xup. Passen coses, eh? I no ens donem compte, però passen coses.
0: No, no té a veure molt, però bueno, que tampoc no sé, però aquests tios que abans, ara ja no hi ha pels carrers, però aquests tios que abans pintaven reproduccions de Leonardo da Vinci amb guixos als carrers, us en recordeu?
2: Sí. Amb els peus,
0: amb les mans amb guixos, sí. No sé com es diu, els guixos aquests, pues que guixos. Al final acabes que no tens huelles dactilars, tio.
2: Clar,
0: llavors aquest pavo no, pots matar qui vulguis, tio.
2: O sigui, ja si
0: no tens huelles, si no tens petjades, si no tens dactilars, o sigui, se t'obre un món de possibilitats, tio.
3: Obvia, sí.
0: Un catàleg mundial de matança.
1: Dic, vull matar gent, primer pintaré una mica.
0: Pintes uns quants Botticellis, tio?
3: Com a mínim igual et venen ganes, no? Com a mínim igual et venen ganes, no? Dius, et sents amb aquest... Hòstia, igual ara...
0: Amb aquesta impunitat.
3: Igual l'ADN encara el tens, però les ganes...
2: Però ja els dits els peus, tio.
3: Sí.
0: Ja, però...
2: Ja els dits els peus, també.
0: Estan fiscalitzats o no? Ah, bueno, sí. Quan neixes te'l fan.
2: Segur que hi ha un patró, segur que te l'encolomen, segur. És igual...
0: Ecològica. Petjada carbur. Bueno, va, anem a sentir un altre cançó, o què?
1: Vinga, vale, va.
0: Va, advocat del diable, eh?

0: Advocat del diable.
1: Pont del diable.
0: El bocat és algo contra els criaderos d'albocats,
2: no? I tant.
0: Que gasta molta aigua.
1: I tant.
0: Estan en contra, també, de l'albocat, tio. Es veu que xupa, que no és pitjor que l'eucaliptus,
3: És com la IA, sí.
4: Però no parla d'això, no?
0: És com la IA.
4: Gasta molta aigua,
1: és com, és el que em deies tu del Salomón, de saber massa i saber de jutjar les persones creient que saps molt, no sé, prejudicis o judicis d'aquests, i bueno, és, hi ha unes quantes paraules en italià i tal, i
0: ah, un rotllo, això deia la italiana, tio,
1: i perquè tenia un rotllo, una cadència que em recordava a Negazione, amb alguns temes de Negazione, i bueno, pues dic paginades en italià.
0: Però és italià, cert, o és italià?
1: És italià.
0: Que t'has inventat tu.
2: No, jo estic fent el Duolingo ara, italià. I ara faré un repassat a les lletres, l'acabaré de polir. Em deixaràs que acabi de...
1: Et deixo i m'ajudes a modificar coses.
2: Formeta.
0: No, però a vegades quan veus el Robert sempre penses que hauria de parlar una llengua d'aquests de secta herètica italiana, saps, aquestes de...
1: Ui, dels... del nom de la Rosa.
0: Sí, els penitenciaceri. Penitenciaceri. Molt guai, tio.
4: Pequeño Azzo.
1: Sí, sí, però l'hermano Berengario.
0: Hosti. Està bé, eh?
1: Sí, sí.
0: Bona pel·li, eh? Mira que jo li tenia mania, dic, això és... Com que era dels meus vells, dic, això és una basura.
4: Peliculón.
0: És peliculón, tio.
1: Bueno, com les dels 80 i dels 90, que en el seu moment les odies i anys després ja fan un clic.
4: Hòstia,
0: no, està bé, i el llibre és increïble, tio, sí. Després hi ha els rastros de Carmín, que està mig copiat d'aquest, tio, mig copiat d'aquest i mig en post del mil·lennio, està tot copiat d'aquí, tio, de les sectes aquestes loques, tio, que diuen que el punk ve de tots aquests rituals de bruixeria, de l'aquelarre, d'aquesta penya que es pensa que pot viatjar a la mort disfressada d'animal. Creieu que podeu viatjar a la mort disfressats d'animals? Crear un xamanisme mediterrani.
4: Estaria divertit. Oh, estaria,
2: ja som animals.
1: Si hi ha peyote...
0: Aviam, hi ha una cosa, també. Que
1: hi ha molets.
0: Jo he llegit el llibre aquest, i, bueno, no, un altre llibre d'aquest rotllo del xamanisme i viatjar a la mort disfressat d'animals, i els cavallitos...
4: Sí.
0: Venen d'aquí, joder. Perquè la penya, tots aquests fills de puta es pensaven que cavalcaven animals. I uns eren les cavalcadures i els altres eren els que s'enfilaven a dalt. Saps? Jo, bueno, això no ho diu el llibre, això és una cosa que jo dic, clar, els cavallitos és el puto que l'arre, saps? Un s'enfila dalt d'un cèrvol, l'altre sobre una llagosta, l'altre sobre una mangosta, saps? I estar allà, hi ha un component sexual també, enfilar-se sobre un d'allò.
4: Això surt al llibre d'American Gods, també, que es pugen a una nòria,
0: sí,
4: els déus i no sé què.
0: Sí,
4: i tal, sí.
0: Pues és aquesta moguda, perquè eren com desfilades,
4: sí.
0: Desfilades, tio.
4: Sí, per viatjar d'aquí a allà.
0: Clar, per viatjar a la mort, tio.
4: Hòstia.
0: I de fet també el rotllo d'aquest de que els homes vulguin ser animals, i les faules també acaben sortint d'aquí també. Les, perquè són persones que parlen amb animals, tio.
4: Humanitzar, no?
0: Clar, tio, no parlar amb animals.
4: Sí,
0: en tot parles amb un tio que està disfressat de corp o alguna cosa així.
4: Humanitzar l'animal,
0: clar.
1: Sí, bueno, allò que deia
4: de Rosselló... Quantes coses que estoy aprendiendo en esta entrevista. Uau, no, no sabia, això
1: que deien del Rosselló i Sardenya, la gent aquesta que es pinta de negre i es posa pells de llop i fan les mogudes aquestes dels homes os. I...
0: Clar, això està tot, està documentat a totes les cultures.
2: Vinga,
0: està molt de moda ara, no?
3: Ara, l'altre dia ja, jo he vist que allà al costat de Triomf hi havia...
2: Asterian.
3: Es van juntar allà uns quants tots vestits d'animals.
1: Nanos indignadíssims per Asterians, però tu vols algun Asterian pel passadit.
0: A tu què t'importa?
1: No, però, profe, però profe, no puede ser que alguien que se cree... I què?
3: Ah, però és que...
2: Jo si pillo uno...
0: Els fa por.
2: Jo si pillo... Jo vaig sentir que deien...
0: No és la idea, els fa por.
2: I deien, jo si pillo uno lo reviendo. Però, po, què t'ha fet? He deixat el xaval.
1: Bueno, si el mòbil... Si el mòbil...
2: Amb una màscara de cèrbol, tio, quin mal fa. A tu t'importa que vagi amb una màscara de cèrbol?
3: Aquest fenomen va ser divertit perquè... És que estava allà al costat, tu vas anar també.
2: Sí.
3: Sí, estaves allà i, clar, es va moure tot això per internet, de que s'ajuntarien allà, tal, no sé què, i al final hi havia 20 disfressats i 200 per rebentar-los a hòsties. O sigui, hi havia més gent per boicotejar aquella merda que la pròpia gent que anava a fer-ho. Vull dir, són paradoxes d'aquestes de la realitat actual. Vull dir, dius, quin mal faran a ningú, bueno, que fotin el que vulguin. Pues no, hi havia més gent per fotre'ls que els que anaven allà a disfrutar.
1: A mi una mica...
0: Bueno, també, jo entenc que els hi fa ràbia.
2: Hi ha molt d'oi.
0: No, però també que els hi fa ràbia, perquè voler ser un animal és en plan com repudiar tot el que significa ser humà.
2: Tot fots, saps? Fots,
0: i ens repudiem una mica el sistema, i ens els hi fa ràbia, perquè diu, hòstia, jo sóc humà, aquest fill de puta vol ser un gat. O sigui, m'està insultant a mi. Bueno, doncs vale, tampoc no t'ho prenguis tan personal, evidentment t'està insultant perquè tens una vida de merda, saps? Qui vol seguir existint? Qui vol seguir existint com humà?
1: Jo el que m'he trobat amb això, el que diem de penya de certa edat, que ja té un cinc al davant, que estan fent així com aquesta transició, no? Que comença, no sé, comença amb els chemtrails, amb tot això, i van per això dels Therians, no? Els Therians... Això
3: és no pot ser, això no pot ser, eh?
1: Esto es de Woke, això... Mira, l'altre dia em va arribar una carta al col·legi que deia al meu nen, tu què ets, nen, nena... no sé què, es volen convertir, es volen convertir a tots en transsexuals. Això és un plan perquè hi ha gent que m'ha agafat i bueno, molt convençut que hi ha un plan per convertir.
4: És que lo hay.
0: Ja, convertir en idiotes, acabarem tots idiotes, això és el que acabarem tot. No, però, i també em fa gràcia el plan aquest de la suplantació per acabar amb la ètnia blanca. Joder, macho, on s'ha de posar pasta per això? Perquè jo, tot el meu sou, tota la meva paga extra, el poso perquè exterminin els putos blancs d'aquí, de la Roca, de Canovelles, de tot arreu, tio, de veritat. Estic fins als collons de la paiada, tio, de veritat, són insuportables, tio, de veritat. Però bueno, no sé, anar fent, no, que ens toca, tio. Xurrades, tio. Tot això del conspiracionisme, què? Feia com molta gràcia, no? Quan no era tan clar que era ultradreta, feia gràcia. La base 31, o no sé, com es diu la base?
4: Àrea 51.
0: Això. Sembla una discoteca, no? Hi havia un que es deia Àrea Concord, no?
4: Nosaltres ja estem més per ir al Reuma.
0: Valeria.
1: Vacaciones en el mar.
4: Discoteca, ja.
1: A cruceros.
4: Artrosis, Artrosis, gran discoteca.
0: Hi ha una sala de la Sagrada Família que es diu la Sala Creuer.
4: Que collons, quantes coses,
0: perquè deu ser com que es creu, igual té forma de creu.
1: Les naus, les voltes.
0: Però jo l'he vist i allà no té forma de creu, no? Allò té forma de piràmide.
4: No li parleu ara,
0: Gòtica.
1: Bueno, de les plantes de les esglésies, no? Que tenen una forma de creu, i el creu és on...
0: És on és el mig, no?
1: El transepte.
4: Ara l'han coronat con la cruz, no? La Sagrada Família està...
0: Que han fotut, una banyera,
2: sí.
0: Val.
2: Sí. Que val 50 pavos, no? Entrar a la Sagrada Família, van dir l'altre dia, tio.
0: Els mestres, vau veure que la van taponar i tot de xinos...
1: Jo vaig veure el del funicular.
0: També jo no vaig veure. Bueno, vaig llegir-ho i també es van emprenyar. A lo millor era el mateix, tio. Vaig a la Sagrada Família i no em deixen entrar. Vaig a Montserrat i no em deixen entrar. Vaya viatge a Catalunya que m'han donat. Vaya viatge religiós a Catalunya. Està bé, perquè són els típics llocs que va visitar el tio aquell que buscava el Sant Grial per en Goebbels. Saps?
4: No, però
1: Himmler.
4: No,
1: Himmler, Monger. Era Himmler, Himmler.
4: Vas a Catalunya en miniatura.
0: Ves al Himmler.
4: Te'n vas a Catalunya en miniatura i tapones tot.
1: Era Himmler...
4: Si vas a Catalunya en miniatura ja ho tapones tot, perquè estan tots els monuments allà, ja fas la manifestació allà i ho tapes tot.
0: Pots quatre coses a la merda.
2: I què passarà amb la visita papal? Clar, ja, ha d'haver-hi un cordó...
4: Abrimos melón,
2: la
4: visita papal.
2: Policia que... Allà,
0: bueno,
2: que...
0: hi ha una cosa, jo penso que els ateus poder no som la primera força antagonista, perquè hi ha molta secta evangelista, estan també contra el papa, no? Deuen trobar un progre o alguna així. No?
4: La què? Els
0: evangelistes? Tots els evangelistes
4: deuen
0: pensar, que el papa és una mica de Pedro
4: sí,
0: Sánchez,
4: fatal.
0: No? O no?
4: Sí. Rojo, identificar.
0: Rojo. Doncs potser aquests tios sí que l'alien. Vestits de...
2: Hi haurà sarau.
1: Hòstia, jo tinc un col·lega que diu, no digues yonqui, di preevangélico.
0: Preevangélico.
1: Preevangelista.
0: Pre-runner. No digues cocainoma, no digues pre-runner.
1: Sí, la transformació al runner està més curiosa.
0: Hem sentit l'advocat del diable encara, no?
4: Sí, l'hem sentida.
2: L'has tocat, cabron.
0: L'has tocat o no?
1: L'hem posat, no sé.
0: Bueno, anem a set irregulator.
4: Ens hem perdut.
0: Si no, ja... Anem a set irregulator, un moment, i després seguim.
4: Una versioncita.
0: Va, Bad Brains.
1: Sí.
0: Vinga.

0: l'HD, si hagués viscut a Europa, no estaria tan fet pols saludablement.
1: No sé.
0: Què opineu?
1: Jamaica.
0: Ja?
1: Jamaica, Topajà, Etiòpia, és que tot aquest món és molt... Un grup que es deia Topajà.
0: Ja, recordo, ja.
1: I el Jack Kunde.
0: I tots. Ja hi som, també deuríem ser-hi.
1: Els 90, malgrat que et pugui agradar l'esca, tothom, va haver com una onada de grups d'esca...
0: Xungo.
1: De festa major, sí. Que eren barreges i tenien aquests noms, com una, no? Una revifalla d'esca així molt, bandes així molt,
0: no
1: molt peculiars.
0: Abans no m'agrada l'esca, però ara m'agrada molt, em sento com...
1: A mi m'agraden els clàssics, eh? Mai en ma vida hagués pensat que m'hagués apropat un disc de Tuton o una cosa d'aquestes, i ara em poso coses de Trojan i...
0: Uau, tornant boig, tio, jo quasi sí. Que Fania i Trojan és l'únic que escolto, tio, a casa tot el rato, bueno, de l'Azul també.
2: Hòstia, de l'Azul, tio.
0: De l'Azul. Però, i l'altre dia vaig veure un documental que es diu Una mà sola no aplaudeix. I és de Calypso, joder. De Trinidad i Tobago. Uau, surt Lord Kirchner, que jo no l'havia vist mai. Hòstia, és un desdentegat. Bueno, no, desdentegat. Té una arena així remuntada. Hòstia, un tio fantàstic, tio. Un tio fantàstic. Bueno, el documental aquest és del 80, eh? Però l'han remasteritzat i semblen tots de la setmana passada.
2: Està viu aquest home, no?
0: Ja, Lord Kirchner és mort, és mort.
2: Ja.
0: No, és mort, jo crec que...
2: Ja, ja.
0: Perquè ja és el 80 i pic, és el 87 o així, i ja està una mica estropellat. Bueno. Però fill de puta l'has de veure, saltant i ballant, tio. Uah! Molt bé, molt bé, us ho recomano. Què més?
1: Per Brains? Sí.
2: Doncs...
0: Per Brains, què?
1: Etiòpia.
0: Etiòpia.
2: Com negros.
0: Los Emiratos.
1: Haile Selassie.
0: Haile Selassie. L'hambruna de los años 40. Què més? Com és que heu triat aquest tema i no el de PMA?
3: Amigo.
0: Estau entre els dos o no?
2: És una petició, eh?
3: És una petició.
0: Ah, sí? Qui us l'ha feta?
3: Ell? Sí, li fem cas.
1: Un tema, em va semblar que era un tema... Ja, i va venir aquest tema que m'agrada més, però no
4: ens veiem fent un reggae, no?
2: Bueno, no ens veiem fent versions, perquè nosaltres no hem tocat mai versions. Hem sigut sempre les bandes... Bueno, amb una bomba sí que en fèieu,
0: Què fèieu? Una bomba?
2: Black Sabbath.
3: Un parell o tres fèiem. Una de Rockchats, una de Black Sabbath. Però no ens hem prodigat gaire en versions.
2: No hem sigut mai de tocar... Mai, em refereixo a la història, Tampoc... Bueno, Molil també havíem fet alguna, però... No hem sigut mai de fer gaires versions. I el Robert ho va dir, en plan, hòstia... Ell li feia, bueno, ell a tots ens feia molta il·lusió venir, però va dir quan anem allà hem de fer alguna cosa especial.
3: El que anava a dir, també és veritat que ha sigut en plan ximpum, vull dir, no teníem cap versió, vam dir, va, fem un parell de versions i hi havia una condició que havia de ser relativament fàcil de treure,
0: és que a vegades és complicat, nosaltres a vegades
3: les dues versions que hem fet, hi ha una tendenciositat aquí a que fos ens sentíssim còmodes i poguéssim treure-li alguna cosa.
0: Increïble, home, l'incorporareu al repertori o només la...
3: És possible.
0: Home, jo crec que val la pena, tio. És bastant èpica, tio.
2: És ràpida, és un tema ràpid.
5: Ens estem plantejant fer una banda de tributo perquè tenim més, no? Estamos ahí en ello, plantejant seriament...
2: Tot depèn de la reacció del públic.
0: Home, estaria fantàstic, tio. No fotaríeu bodes i d'allò.
2: Bodes i bautizos,
0: tio. De veritat, tio.
5: Bodes green.
1: Si m'enduc un petó de la nòvia, ja està bé.
0: Brains, tio. T'hauries de fotre un arnès per fer els salts mortals.
1: És impossible.
0: Molt bé, tio, molt bé. Què més?
1: Està molt tocat, aquell senyor.
2: Del bolet. Que és la cançó que ve.
1: Està molt tocat.
0: Ja m'ha sentit la tocat del bolet.
2: De bolet.
1: Sí. Ja? Microcefàlia invisible.
0: Vale.
2: Et vas fent patir de tu, saps?
1: És una fantasia que jo tenia amb els caps del Giba.

0: però és molt bo com a himne, sí, sí. Musicalment és molt bo, el podríem fotre, no?
1: Sí, sí. Sí, sí.
2: Estaria guai ara.
0: Però que és una barreja de David el Nomo amb
3: un David el Mono,
0: David el Mono con el Mono.
3: El Mono hormonado.
1: Sí, David el Mono.
0: Però que anaven amb un barco o no, no tenia res a veure?
1: Anaven amb un barco rodonet, no?
3: Sí, amb un vaixell. Sí, sí, amb un vaixell.
0: I les aventures que eren caire sexual, psicosexual?
3: Eren Rita Satani.
4: Només, jo només recordo la cançó. És com els Ombres de Harrelson.
0: Tampoc recordo.
4: Els homes de Harrelson.
3: Harrelson o Harrelson? Harrelson.
4: Harrelson.
3: Harrelson.
4: La sintonia la tinc gravada, marcada a foc. Però no recordo ni un puto capítol. Només recordo...
0: Hi havia una tia morena?
4: Només,
0: hi havia
4: només,
0: una tia morena així?
4: Només recordo una frase. Tejota al tejado.
2: I un paio... Un paio que es passava...
0: Sempre
4: estava a la teulada escalant. Però només recordo això.
0: Que hi ha una cosa que... realment era TJ en anglès o era perquè en castellà TJ té les consonants de tejado, saps?
3: Yeah.
0: En plan, TJD, súbete al...
1: Pues no me había hecho yo esa pregunta.
0: No, igual, es de TJ, el tío, te jodes.
1: Te jodes.
0: Això també és molt dels 90, no? Te jodes, te cagas.
1: Ara és más
4: pec. True, true.
0: Te...
4: True, true.
1: ¿Qué ahora, dicen pec.
0: ¿Eh?
1: Ahora dicen pec.
0: Pec, és veritat.
1: Pec por el culo.
0: És veritat.
1: Això és algo que és molt guai.
0: Està bé, això em fa gràcia. Doncs pues vaig veure, a sota casa hi havia un que deia Puigdemont elegiu Catalunya o alguna cosa així, i ens, clar, era pec, pec, saps? I vaig pensar, joder, que avançats els convergents aquests, tio. Puigdemont, no sé què, Catalunya. Bueno, en fi, en fi.
4: Camp.
0: Pobre Puigdemont, tio, allà, tio, com un... allà...
2: Pobret, pobret, sí, sí.
0: Li agafarà alguna cosa, no, allà?
4: Pastis,
3: sí,
4: Waterloo.
0: Se li està allargant el confinament, no?
3: Sí.
0: Pobre nano. Bueno, però res, anem a sentir la cançó aquesta, doncs. Quina era?
3: Tocat.
4: Té un homenatge a Mikimoto.
0: És veritat, ja ho he vist.
1: Microcefàlia.
4: Té una dicció, comença amb una dicció...
0: Mikimotesca.
4: Sí.
0: Perquè el també ho té, no, aquest punt, el Mikimoto? Té una dicció complicada o no?
4: Fon Pican.
0: Fon Pican.
4: Fon Pican. Aigua fina de collons.
0: Bueno, és com de Piejo de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Que vas, no?
3: Bueno, li va funcionar, eh? Li va funcionar prou bé, eh? El
1: Gray, este, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Home, ha fet duros, no? I té una ràdio, no? O algo, un Mikimoto ràdio.
3: Sí, torna, i... Sí, sí.
0: Un viu a Miami, aquest és el típic que viu a Miami.
4: El Zombie Pujol. Aquests herois... Aquests,
3: un bon comunicador, no? De l'època.
4: Bueno, aquests herois del Vallès...
0: Sí.
3: Amb el discurs que tenia així, no? Com parlava i tot, era bastant original, no?
4: Roger Pelà,
0: Roger Auer. Roger Auer.
4: Un però, club, què penses?
0: No sé què pensar d'aquest tio.
2: No sé, som el mate borrachaca, nosaltres.
3: Jo tampoc.
4: Sí. El infame nano Popocho.
0: Home, era com graciós, el tio. Jo crec que tenia bons guionistes.
1: Home,
0: a
1: el tio era bo, el tio era bo.
0: Tenia bons guionistes, no? Però,
1: home, bon comunicador, era bo.
0: Ja.
3: Bueno, però l'escoltes ara i no sé, què dir-te, vull dir, va tenir el seu moment, no? També, ara és un tema...
0: És una mica com els bonobobs, no? Els bobobobs.
1: Per què estem parlant de bobobobs,
0: en Miqui Moto? Per què surten els bobobobs en la...
4: Jo crec que és una cosa conscient, la tens allí.
0: La paraula, aquí.
4: Jo pensava els bonobos, els monos d'aquests que s'estan fent palles tota l'estona.
0: No, però és que William Burroughs té un llibre que el tio... els humans es comuniquen telepàticament a través dels monos, tio. Saps? Hi ha una mena d'utopia d'un pirata que se'n va a una illa i ells estan allà tots també follant com monos i fa, tothom té el seu mono i el mono és com l'element comunicador, saps, dels humans?
1: Pues encara no conec el meu, eh? Sí, encara no conec el meu mono.
0: El meu mono comunicador.
1: A l'Amelio, no? Mi mono Amelio no sé. Amelio, encuéntrame.
0: Amelie!
1: ¿Dónde estás,
0: Amelie? Bueno, va, pues anem a sentir.
4: Clyde, per la dreta.
5: Hell, causada Olivella.

0: Bueno, què més?
1: Hòstia.
2: Què més?
0: Què ens passa al futur, teniu?
3: Buah.
4: Sí, gravar algo, tocar...
1: Anar de vacances.
4: Sortir fora.
0: Sí?
4: Anar, no...
0: Sortir fora d'aquí o...?
1: Bueno, fer qualsevol cosa que ens serveixi per anar a jalar. No? Sí. Alguna...
4: La idea és de fer una roseta a Portugal.
1: Una roseta, sí. Un...
4: Si algú de Portugal en sent, doncs...
0: Home, molta gent, sent de Portugal, aquest programa.
1: Són gires gastronòmiques.
3: Sí. No, a mi sí que estàvem disfrutant de tot plegat.
0: Sí, sí, però sí. Al País Basc mengen molt bé.
1: Oh, i tant, sí. Portugal ens faria il·lusió, oi?
4: Societat gastronòmica i volo, ja està.
0: Societat gastronòmica i el sud.
4: Cucotxa i el sud. Gastronòmica. És un bon binomi.
0: Cucotxa.
1: Cucotxut.
0: Cucotxa és un compartir un carro, no?
3: Mm? Uf, cococha. Cogú, es verdad. Es bueno.
0: ¡Bam!
3: Es BlaBlaCar, cococha.
0: Va, la típica pregunta que dona per rato. De quins grups, amb quins grups heu estat o de quins grups veniu o lo que sigui? Genealogia.
3: Buah.
1: No, aguardo ya.
0: És que genealogia de la moral.
3: Tants són molt eclèctics, no? Jo crec, vull dir... A l'hora d'escoltar...
4: No, però diu els grups en què estan.
0: No,
3: però després una mica els
0: que... No, els que estan tocant,
3: Els que
4: hem tocat.
3: Nosaltres! Sí!
4: Jo penso que a qualsevol persona que li preguntis que tingui 50 anys i segueixi tocant, et dirà una ristra de grups, perquè sí que els que segueixen encara que com a pura supervivència...
0: Cada qual més desconegut.
1: Jo crec...
3: Sí, sí.
1: Mira, jo crec que fem...
3: Et podríem fer una llista,
1: jo crec que fem 20.
3: Coneixeries dos, a lo millor,
1: jo crec dels que igual han fet 20,
3: allà hem estat, sí, sí.
4: El cas és seguir fent una cosa que t'agrada.
1: Et posem a comptar...
4: I si resistir està fent-ho ja és una victòria, no? Però,
0: però hi ha una altra pregunta. Entre els grups, entre els noms que heu estat, hi ha algun grup que tingui nom de la ment de la taula periòdica?
3: Bueno,
0: Tusteno,
3: no.
0: Armisticio,
1: no.
0: Polonio, Poloni, no sé. Estraboni.
3: La taula periòdica mai. Jo vaig tenir un grup de jovenet que es deia...
0: Ah, un moment, a lo millor vas estar-hi i no ho saps.
3: No.
0: La taula periòdica és molt àmplia.
3: Podria oblidar i tal. Jo vaig tenir un grup que es deia Quarks Revolution fa molt set. Quarks Revolution es deia. Però no és la taula periòdica.
0: Quarks Revolution?
3: Quarks Revolution.
0: Ah, Quarks, hòstia.
3: Això
0: és com algú de Star Trek, no?
3: Als 80, vull dir, jo tenia 15 anys.
0: Això és de Star Trek o què collons?
1: No, jo...
3: Això és... Física quàntica, no?
0: Física quàntica. Hi creus o no?
3: No, jo no hi crec en res, de fet. Ni en això ni en res.
5: Banda, no.
4: Hosti, jo, la meva primera banda, Precaso Urquijo, érem C i Y-A, CIA, Cornudos i Apaleados. Érem...
0: Molt bé, no?
4: Bueno, Trascore Ibérico Protogrim.
0: CIA. Molt bé, tio.
4: Cornudos i Apareados, sí. I després ja, pues, unes quantes...
0: Cornuts i Pagar el Gasto.
5: Jo tuve una banda, Physical Scum, de noise escolar, també, muy divertido. Solo hicimos un concierto.
1: Sí.
5: Mítico.
1: Me acuerdo, tocabas el bajo.
5: Tocaba el bajo y...
0: Tocabas... Tu també tocabas?
1: No, jo estava ballant i m'estava rient bastant. Eren molt divertits. Sobretot perquè li van tirar una burilla, ell tocava el baix... i portava un mono,
3: un saps?
1: I li van tirar una cigarreta encesa aquí, i llavors el pavo que tocava així va començar
0: se l'està gravant
1: partint-nos la polla. Si ens vam conèixer, no?
3: Puede ser.
1: Crec que ens vam conèixer aquell dia.
0: Sí, però eres tu el del baix, no? Tu estàs a la bateria.
1: No, hi tocava el baix.
3: En aquella banda...
1: Bueno, tocaves.
3: Bueno,
0: apurrejaves.
1: Sí, feia un moviment que era com molt divertit perquè... picava així el màstil,
3: ja.
1: Saps, per darrere, pa, li donava cops a puny.
3: I punto.
1: I a mi em va semblar bastant...
0: Brico de pot.
1: Vaig dir, hòstia, aquest tio...
3: Era muy innovador.
1: Aquest tio té fusta, aquest tio és músic.
5: La gente no estava preparada.
1: Aquest tio ha estudiat.
0: Aquest tio percuta.
1: Aquest tio percuta. Sap solfeig, aquest.
5: Pero los acuarios vamos tres pasos por delante.
1: Sí,
5: siempre,
1: sí,
5: ¿no?
1: Sí, sí.
0: Aquest
1: sí,
0: tio
1: sí,
0: percuta.
1: Sí.
4: Home, sí.
0: Percutor, ets acuario?
5: Percutor.
0: Ah, per això portes aquest dato arqueològic.
5: No, astrològic, perquè van així la cosa.
1: Molt bé, de la secta.
5: No hi crec gaire.
0: Sí, no, està bé, jo estic a favor dels acuaris.
4: Si hem de fer una mica
0: de propaganda, no? M'he
4: barallat amb tots,
0: no per acuaris.
4: Si hem de fer propaganda,
0: què?
4: El Caso Urquijo, 24 xutes...
0: 24 idees, molt bé, clar. una Bomber. Ah, Lil, tu has estat amb Lil.
4: Cube, Olil...
1: Jo vaig ser amb el meu cosí Albert, vam fer Olil.
0: Sí. I Cube també hi havia gent de Lil, no?
1: També està l'Albert, sí, el meu cosí.
3: Sí, Cube.
1: I el que passa...
0: És un llarguirut, és un llarguirut...
1: No, és un, així, un xaval així molt, que està molt catxas. El meu cosí ara toca, té una banda que us la recomano. Era el primer. Mala Bèstia.
0: Com?
1: Mala Bèstia.
0: Mala Bèstia.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs els portarem aquí.
1: I estan, estan molt, molt guapos.
3: El primo.
0: El primo de Zemusol.
1: Sí, i llavors va estar amb nosaltres. Nosaltres vam canviar, bueno, molt, i vam tenir diverses etapes, diversos músics diferents, diverses bateries, diversos cantants, i al final, bueno, va acabar-se el cicle, i llavors vam començar...
0: Home, aquí a la Roca havíeu vingut bastantes vegades.
1: L'altre dia em van passar... Mira, l'Albert, el meu cosí, em va enviar per WhatsApp un cartell vostre, que mira, home, el podria trobar... I us diré què diu aquest cartell, que està fet a mà, és un cartell molt...
0: Això deu ser del CISA, tio.
1: Eh?
0: Deu ser del CISA, aviam.
1: Doncs mira, diu així, perquè me'l va enviar, em va dir, mira, mira't això. Era això una història, no? És que el vam Marti, veure... Tio.
0: El vam veure com... Sí, envia-la, envia-la.
1: L'estic buscant.
3: Em ponen favoritos.
1: I no el trobo, tu creus? Bueno, és igual.
0: Bueno, ja,
1: coses després, de l'edat, tio. No,
0: després
1: no,
0: et dono, no, et dono, et dono, et dono un lloc la, perquè l'enviïs, no. Va, que...
1: Bueno, és igual, sí, havíem vingut aquí. I d'allà, doncs, ens vam començar a tirar amb el metaleo, amb la foscor, amb el no sé què. Certament, vam tenir una etapa molt, molt metàl·lica, vam fer el de Cube. Ell va estar un any, després va sortir de la banda, va entrar l'Ivan... Bueno, vam fer com un Cube 1 o Cube 2. Sí. La primera banda... Eren més els... bueno, com la vam començar, amb el Pere, amb el Molina, amb l'Ivan i jo, i l'Ivan Puigbel, l'Ivan Puigbel també, del Nautilus, un record des d'aquí, una abraçada, el nostre gran col·lega, i que ens ha gravat ara el de Hirsut. I després vam fer una segona etapa on va entrar el Gaspar i la Raquel Pasqual, de Fronhead, i bueno, vam estar també uns anys tocant i bueno, doncs les coses vam fer
3: en pau descansi,
1: sí, en pau descansi. Ara volem fer bueno, a través de Hardcore
0: amb qui vas, amb qui vas tocar? Amb Ali el va estar cantant, la Raquel?
1: No, amb Ali no, amb Cube, amb la segona part de Cube, sí. Sí.
0: Hòstia, no em vaig entendre.
1: Va fer una hora més. Ens va multiplicar.
3: Vam fer una gravació i de fet es va quedar aquí, mai es va publicar, i ara ja sembla, bueno, no hi ha gaire que es pugui dir encara, però segurament s'acabarà editant pel tema.
0: S'acabarà editant, o què?
3: Sí.
0: Som els, és que és un... quatre temes, bueno, cinc temes.
1: Sí, són quatre
3: temes. És un EP de quatre temes que es va deixar gravat, també amb l'Ivan, i està ja...
0: Està bé o no us agrada, o què?
1: Molt.
3: És molt bo.
1: Molt.
0: I per què no el vau treure?
1: És el millor.
3: Una banda molt bona.
0: Per què no el vau treure al seu moment?
3: Bueno, perquè la vida dona moltes voltes. Sí,
5: que sé, mira, una perra.
0: A mi que m'esplega, a mi que m'esplega.
3: La vida dona moltes voltes i...
1: Pavo, vale, pues vale, no el vam treure.
0: Hòstia, pues molt bé.
5: Treure-ho dir-s'ho quan ens en tiram, a cago en Déu, encara tenim que
4: fer.
3: Després de...
5: Ho vam gravar fa dos anys ja. Ho vam gravar i encara està per treure l'Ursut. L'Ursut fa dos anys que ho vam gravar i ara ha de sortir la cinta.
3: No? Bueno, ara sortim el casset, després...
1: Ara ha fet dos anys.
0: Us preneu el vostre temps, no?
1: Ara ha fet dos anys. I tenim cinc o sis temes més per gravar.
3: Ara ja tenim per l'LP.
0: Ara teniu per l'LP.
3: Però a poc a poc, noi, que això
0: ho fem... Molt bé.
3: Com podem?
0: No teniu diners. Feu un Merakami, joder!
1: No està per la pasta, és
3: pel temps. No és una qüestió de diners, una qüestió de...
1: És una qüestió de temps.
0: Què pujareu a la portada?
3: Hem de fer dos.
4: Bueno, van fer una amb Mifune.
0: És veritat.
3: Està fet.
0: Molt guai.
4: Van fer una...
0: Has vist la peli? Una peli que es diu Mifune?
4: De que surt el Landa?
0: No.
4: No, aquella és Sinatra, és veritat.
0: És com de dogma.
4: És que també hi ha una cançó de Helmet, que és una banda que ens agrada molt, que es diu Mifune, em sembla, també.
0: Helmet o Hamlet?
4: Helmet. Hamlet és un pobroma.
0: No, però Hamlet també és un grup.
4: Hamlet és el de jodido. El de jodido facha.
1: No, però a mi m'agrada més.
4: Hamlet són els de jodido facha. Jodido facha!
0: Hamlet?
4: Que és...
0: Però Helmet són madrilenys o són de fora?
4: Helmet són
5: madrilenys, no?
0: I Hamlet també són madrilenys?
5: No, Helmet són de fora. Hamlet són madrilenys.
1: De fora. Són de fora, eh?
0: És que de fora d'aquí.
5: Són yanquis, no?
0: Primer els de fora.
5: Són yanquis.
4: Sempre.
0: Ah, aviam. Què anava a dir?
1: L'he trobat.
5: Que la pel·li con el Mifume, que era con el Chuck Norris, no?
0: Vale. Ah, vale, no, ja l'he vist, tio.
5: Bruce Lee.
0: Vale.
4: Intelectualoide.
0: Vale. Això és aquí.
4: Con el Alain Delon y con esta peña, decía él, mi
1: fuerte.
0: Muy bien.
4: Y con directores ya así.
0: Es muy guapo, ¿eh? No, es muy guapa la dancisa. Que era, va a decir, només una cosa, que Alil va a traer un disco que és l'únic disco que a les dedicatòries diu Màxim un clatellot. Toca't els collons.
1: Correcte.
0: Pues mira, heu trigat temps, eh? Ho vau posar per venir, no? Pues mira, sí. Heu trigat com 50 anys.
1: Ha funcionat.
0: O sigui... Retroactivament.
1: Home, clar.
0: Però molt bé, no hi ha ningú, no hi ha cap altra banda d'allò que ens diguin hòstia, Màxim un clatellot.
1: Bueno, doncs...
0: I a sobre, hi ha grups que han vingut i quan els diuen qui us ha promocionat? Pues jo que sé, Primavera Sound o jo que sé, Metal Hammer, s'obliden, saps?
1: Ja.
0: De que han començat aquí, de que aquí ha sigut el seu la forja de lo que són.
3: Perdona, amb una Bomber tenim un super bon record de la Roca dels
4: sí, primers. Home, teneu, aquesta farts de tocar aquí. Aquí ens heu apreciat molt.
0: Us fotíeu farts de tocar aquí amb una Bomber.
3: Bueno, si ho heu vist bé, quan voleu, venim a tocar, eh?
0: Una Bomber, encara toqueu o no? Feu una banda tribut a una Bomber?
3: Ja farem.
4: No, bueno.
3: No, de fet, ara n'he reeditat l'LP.
0: Home, una Bomber aquí a la Roca, o sigui, igual us vaig veure 4 o 5 vegades, tio.
1: L'LP
3: que en el seu dia
1: va sortir.
0: No, el Molí, i allà... allà...
4: A la nau.
0: No, la nau, que collons, sí. allà el galliner, allà baix de tot, tio. Sí, te'n recordes? No sé com es deia allò, tio. Allà, a l'escorxador, joder. A l'escorxador, jo crec que un o dos cops també va tocar. Que fotia allò de les espelmes, allà... Sí, sí.
4: Bueno, allò de les espelmes és altra història.
0: No era una Bomber?
4: No, jo ara parlaré d'això.
0: Da, parla.
4: No, vull esmentar-ho perquè una banda que aquí la Roca sí que l'apreciava. Vam tocar un cop els Uprising.
0: Ah, hòstia.
4: Que era amb els germans Becerra i... Que és una banda que a mi m'hagués agradat fer alguna cosa. M'hagués agradat almenys posar pasta i dir tal com el seu moment. Era el seu moment d'aquestes coses que, com el que ha llegut de Cube.
0: No vau treure amb Uprising, passa, tampoc?
4: Anys després de separar-nos ens van treure una cinta... que podia haver estat un vinil o perfectament, però mira, són coses a la que en el seu moment no les fas i ara tampoc té sentit.
3: Uprising és una banda que em flipava.
4: Ell, de fet, es va veure aquí el Bolo de la Roca i jo vaig enganxar dos frans d'Uprising i amb ells vaig fundar una Bomber.
0: Vale. Hòstia, és veritat, Uprising, no me'n recordava. Pues tenia el rotllo que era una Bomber, tio. Era massa antic per ser...
4: Vas posar les veles i després tu vas enviar... Crec que li vas enviar una carta al Chico, no sé
0: sí,
4: què, que sortia
0: amb Vera. Em vaig quedar, tio, hòstia, dic, això és increïble, tio. Això, aquest és el camí, aquest és el camí. Aquesta és la senda.
1: Sí.
0: No, home, perquè Robert, tio, ha sigut un tio que ha marcat, és un pioner, joder.
4: No sé.
0: Ah, ho sabeu, no? Tothom, bueno, dic, aquí fem veure que no, no, però...
5: Un quitanieves.
0: No en volem parlar, justa, tio, justa.
4: L'única cosa que penso que potser he fet una mica avançada al meu temps és el del cas Urquijo, que eren uns nanos de 16 anys que compraven discos de Carcas només amb... potser amb 2 mesos de diferència de com sortien al Regne Unit, i fèiem una cosa que no en tenia ningú, i quan tocaven pues tothom ens volia, pallissar, no? Però a part d'això, que ho facin més bé o més malament, que així ja són altres històries, no?
0: Amb el cas Urquijo, en el disco aquell hi surts, en aquell que és com...
4: Jo surto amb un fuck-off, amb una dedicatòria, però que també, en certa manera, té cert honor, no? Ara...
0: Ah, diu fuck off aquesta penya.
4: Sí, una antidedicatòria. L'anti-Urquijo, sí.
0: Ah, sí?
4: El que passa que amb els Urquijo, amb els anys, pues pelillos sí, a la mar i van fer...
0: En l'Oveja on està? Sempre, aquí sempre...
4: Ui, l'Oveja...
0: Hauria de fer un quien sabe dónde, no?
4: El pots trobar al Facebook.
0: Sí?
4: No dic més, i...
0: Està, en ve alta o en ve baixa?
4: Està, no, amb un altre nom. Vale, amb el seu nom real.
0: Vale, vale. Em sap que hi ha molta gent que el sap, eh? Hi ha molta gent que el sap. Però bueno... Què més? Anem a sentir un altre tema. Vinga. Aquest de tocat del bolet, jo pensava que era pel rotllo del fericle i tot el rotllo aquest.
4: El microcefàlia invisible.
0: Sí, em pensava que era de... Però això és real, que a la gent li passa? Que se li espongi formitza, no?
3: Espongi formitza, bueno. Mola.
0: Vale, anem a sentir una que és molt maca, joder. És molt maca. L'heu repetida? No, no. No, Aloha!

0: No, l'ombra. Oh.
1: Què és això, aquest rotllo Frank Sinatra?
2: Què us ha passat, no? Què us ha passat?
3: És una versió.
1: De qui?
3: De les criadores, no? De les breeders.
2: De les breeders.
1: Ah, de les breeders. Joder, tio. Les criadores, breeders, no ho sabia, tio.
2: Sí, sí, sí.
0: Estem aprenent molt, eh?
2: Gran banda.
1: Gran banda, les breeders,
3: bueno.
2: Sí, vam tenir, tenim un passat també grunge, eh?
1: M'agrada molt.
3: Bueno.
1: És una de, és una dels Pixies, no?
2: Sí.
1: No?
2: Sí. Sí.
1: La Cabal, vaja. Sí. Tothom es pensava que era el Black Francis.
3: Les Kim Deal.
1: La Cabal és l'altra, no? Que són bateria i baix, no?
3: Sí, sí.
1: Ara són grans germanes.
0: Guitarra i baixista.
3: Dos bessones.
1: Són bessones?
3: Sí.
1: Hòstia, aquestes són tremendes, aquestes són unes tremendaques, no?
0: Sí.
1: I a Breeders què toca? Una...
3: Una guitarra i canta i l'altra baix. I...
1: Guitarra i baix.
3: Dos guitarres, però les dues germanes...
0: Sí, són dos guitarres, però la Quim a vegades toca el baix o la guitarra, no? Depèn del tema. Però sí,
1: jo tinc un directe pirata, però hòstia, se sent un bastant basura, tio.
3: Bueno, segur que fan la Nova Loja.
2: Bueno, era com a hit, no?
3: Són, mira, ara jo no sé si és perquè tenim una edat, anem per etapes, no? Però vaig tenir una etapa a la meva vida, als 2000, que estava com obsessionat amb els 80 que vaig viure i escoltava tot els 80 i em semblava que els 90 eren una basura. I ara és de fa un temps, i ara estic enganxat als 90, estic escoltant tot el dels 90.
1: I què has trobat?
3: Coses que en el seu moment deia que era una merda, doncs ara m'agraden.
1: T'has de tocar els collons. T'has de menjar patates, eh?
3: Vull menjar patates. No. És com quan jo vaig anar a l'Osona Rigi i vaig quedar traumatitzat i vaig dir, no tornaré a escoltar reggae mai més.
1: És el que em va passar a mi.
3: Puto reggae, puto ska,
1: jo
3: puto
1: també,
3: tutone.
1: No hi vaig anar un any ni dos, hi vaig anar com 4 o 5 i a sobre de tripi, saps?
3: I ara...
1: O sigui, ara l'experiència total, vaig dir,
3: jo va ser...
1: Res, no vull sentir parlar mai més de Jamaica.
3: Jo...
1: Pues mira, ara és el que més m'agrada del món.
3: Que em perdoni la meva família, però va ser com està Argelès Surmer, saps? Saps la gent aquesta que va Argelès, els camps aquests
1: de veritat. A sobre, un any, hi havia els Àngeles de l'Infierno fent de seguretes.
0: Sí,
1: i estaven un i dos, no? I estaven hostiant els hippies. I tu, com que tots els hippies estàvem allà de tripi, ens pensàvem que era una mena de joc de la bandera, una mena de...
0: Una festa.
1: Una festa
3: com
1: allà, saps? Un joc d'escoltes, sí.
3: Jo el segon any que vaig anar, vaig trobar... Hi havia com una mena de llac fecal, que hi havia com una mena de canonades, i jo veia,
1: hi havia gent
3: que anava amb les motxilles com les pel·lis del Vietnam,
0: llac fecal,
3: amb l'aigua per aquí, colant-se.
1: Jo he vist llac fecal.
3: Tu veies col·legues meus, hòstia, Alberto, i te trobes un col·lega que estava allà
1: amb la merda al coll
3: i amb la motxilla, és que paguen 3.000 pelas per entrar aquí, és que hay que ser tonto
1: per pagar-los. Això és una mica un llac del futur, perquè veies a la gent en el seu futur, no? Com estaràs al 2025? Doncs pues així, amb la merda del coll i la motxilla aquí dalt.
2: Un presagi. Sí.
3: Però mira, amb els
1: jo anys... Jo que també em vaig colar, i no hi havia un llac fecal, però em sembla que em vaig tirar com per un barranc, que a sobre hi havia filferro pel mig, en plan rotllo que em vaig clavar com el filferro,
2: que
1: anava sangrant de la bufeta,
3: coseta,
1: i en plan rotllo ja... Esca, allà mig moribundo. No, molt malament.
0: Igual va ser el tripi, t'ho vas imaginar, no? També,
1: ja, ja, ja, però vull dir que en plan rotllo pues ara... caure per un barranc amb uns...
3: Pues mira, jo ara de tant en tant em poso discos de specials i...
1: Són fantàstics.
3: I de més, jo que havia repudiat això ara, pues, amb la calma em poso cosetes d'aquestes ara i m'ho passo bé.
1: Molt bé. Hi ha algun per aquí, algun plaer d'aquests,
3: bueno,
1: vintage? Alguna cosa que heu recuperat que us fotessin molta ràbia?
3: Ui.
2: Que ens fotessin molta ràbia.
3: Jo els odiava amor, però molt. Però alguns odis, com el de Morrissey, no l'he superat encara. Però l'altre dia em vaig posar un disc d'Oasis.
2: Morrissey, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia, a mi em fa gràcia dit, ¿sabes què? A prendre pel cul, me'n vaig a dinar. Som i la penya dient, ¿cómo? El tio
1: fa quatre cançons i marxa.
3: Som més de Robert Smith.
0: Jo he sentit, bueno, que...
1: Què Robert Smith?
3: Robert Smith!
1: El de...
3: The Cure.
0: El de Cure.
1: Pues l'altre dia fa unes declaracions sobre Palestina. Ojo, eh?
2: De Robert Plant,
3: tio. Robert Halford.
1: Robert Smith, sal a bailar.
0: Hi ha una d'aquella...
4: Robert Smith és bastant crec.
0: Del Morris ja es rumoreja, no?, que una vegada va tocar el Raz i va demanar explícitament que canviessin absolutament tot el bany nou.
1: Sí.
0: Nou de trinca, tot el bany nou, totes les dutxes noves, tot per estrenar-lo ell.
2: Sí.
0: I va anar al camerino i va dir: bueno, veo que habéis hecho todo lo que os he pedido, me voy a cagar a l'hotel. O sea, es molt fill de puta. Sí,
1: me voy a cagar a l'hotel.
0: Bueno, ya veo que todo guay, me voy a cagar a l'hotel.
1: Ya os traigo un trozo de mierda.
0: Joder, sí, sí.
2: Nos la comemos.
1: Un trozo de tortell.
3: Quiero manzoni.
2: La sorteamos y nos la comemos.
0: Mucho.
2: Y el ganador
1: tendrá un grup, placer de un grup, aquí li agradi Morrissey, hi ha un grup que es diu Max Rissey, que és com cançons de Morrissey i dels Smiths amb mariachis. Wow, és tremendo, eh?
2: Com es diu, Mariachisey?
1: No, es diu Max Rissey. Max Rissey. No, no, això és molt guai, és molt guai, tio.
4: Ho hem de sentir, això.
1: És molt guai. Doncs mira, el que canta és un gran barbut, eh, també.
0: Pon un tema, pon un tema.
1: És un hirsut, el que canta és un
3: hirsut.
1: I està molt guai perquè hi ha una cançó de Merry... Estan traduïdes i les lletres fan patar, tio, perquè és que realment és com música mexicana. Hi ha una cançó que diu: cuando más me ignores, más cerca estaré. I entremig canta o empalmen amb una cançó d'un mariachi mexicà superfamós, que ara el Gabriel, el Juan Gabriel...
0: Ai, pensava que era Fernández.
1: Que és increïble, el Juan Gabriel, tio. Pues enmig foten un ensamble allà, una cançó de Juan Gabriel, que és com una mena de Morrissey mexicà, però mil vegades més gran, tio, és grandiós, tio.
3: Paquita, la del barrio.
1: El Juan Gabriel aquest, tio, és com una mena de...
0: De ídolo, de
1: maestro. És una bèstia, tio, perquè està mort. No, no, però és una senyora, és com una senyorona, saps? És un tio, però és una mena, tio, de... Hòstia puta, com es diu aquell, aquell negre, tio, aquell tan bèstia, tio?
3: El James Brown?
1: Sí, és com un James Brown, tio, mexicà, tio. Té una cosa que es diu En el Palacio de las Bellas Artes dels anys 70 i allò és al·lucinant, tio, 4.000 mariachis allà. Bueno, en plan rotllo coro rus. Bueno, és igual, va, què?
0: Que instructiu, que maravilla.
1: Que instructiu, Juan Gabriel.
0: Aquí,
1: Juan Gabriel. I a més, molt explícitament homosexual, perquè la cançó aquesta, vamos al Noa. Està parlant d'un lloc d'ambient.
3: Això aquesta la feia Paloma San Basilio.
1: No, però és d'aquest tio.
3: Hòstia puta.
1: Però està parlant d'un garito d'ambient, o sigui, ni tan sols existia el concepte garito d'ambient.
2: Tu quan has escoltat Paloma San Basilio per saber que hi ha una cançó que diu vamos al Noa Noa.
1: És molt famosa que
4: l'hem sentit tots, collons. Tu l'has sentit tots.
3: Jo tinc memòria musical. Jo me'n recordo el que sonava per la ràdio, me'n recordo Ryan Peris, me'n recordo l'Orquestra Topolino, me'n recordo de tot. Els qui més m'han marcat Rutxaga i Tino Casal, que estan aquí, no, que els esmento sovint, però...
1: Bueno, Tino Casal fa una de Damned, no? O és al revés?
3: No sabem.
1: No sabrem mai.
3: Però és un gran home.
1: Tino Casal fa una de Damned. No? Sí, no? O què? Bueno, va, anem a sentir... Cur de Gambals, doncs.
3: Cur de Gambals.
1: Cur de Gambals. És sobre el nostre amic, és sobre qui pensem. Ara és el moment grunys, no? Acabem de sentir les Breeders...
2: Aquesta estava inspirada perquè, bueno, ens feia molta gràcia. La Beastie Boy, amb Beastie Boys.
0: Va sortir.
2: És un grup que sempre...
0: O Mets, o així, no?
2: Ens ha fet molta gràcia.
1: Sí?
2: Sí.
0: Diferents parts.
2: I llavors la manera...
1: Ja, ara sembla una mica faixa, però odio els jueus fent-se passar per negres. No puc, tio. Bob Dylan, també. I Beastie Boys. Hòstia, és paradigma, eh? I en plan rotllo, en plan... És que... imiten més, són tan bons que són més negres que els negres, i això penso, dic, fa ràbia, saps?
2: Bueno, no sé, jo no m'he parat a pensar,
1: però els quals els hi fa ràbia,
2: no, era per la manera de cantar-ho, perquè li volíem donar un toc així més rapejat i el volíem fer una miqueta
3: ramlustrat, amb dicció Mickey Modesta.
1: És aquesta que fas
3: Sí, que faig aquestes coses.
1: Però això és una mica Manu Chao. És una mica Manu Chao.
2: Vull fer una mica...
1: És això que parles tan ràpid, que cantes tan excel·lent.
3: Avui ja van dos, els profes maderos
2: i Manu Chao.
1: El rap Manu Chao. Manu Chao rap.
2: Manu Chao.
4: Manu Chao ajuda a la composició d'aquest tema.
3: Manu Chao és una escena... És una escena... de Indiana Jones en el templo maldito.
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: Que hi ha un pavo que li treuen el cor, sí, amb la mà i el tio comença a dir Mane Chao, Mane Chao.
1: El cor, diu?
3: No, el pavo que està sense cor, és com...
1: Hi ha un guitarrista d'aquí Granollers que havia tocat pel Loquillo, un d'aquests mercenaris, el Jordi Pejenaute. Heu sentit mai a parlar d'aquest pájaro?
3: Hòstia.
1: Bueno, doncs se'n va anar a les Filipines a que li fessin això.
4: A què? A que le quiten el corazón?
1: Sí. A veure un xaman d'aquests que et fot la mà dintre i et treu com un llimac, saps?
2: Per netejar-lo.
1: Per netejar la persona, en
2: plan.
1: Sí.
4: Però s'han figurat. I què, com va anar?
3: Està viu.
2: Ha tornat.
3: Ha tornat.
2: Ha tornat a Granollers. Sí,
1: amb el llimac, com una gàbia de hàmster.
5: És el nou capítol de Crims.
2: No, és Stranger Things, el llimac ese del... Sí. Que lo tienen ahí en la jaulita.
1: Quin és? Això em vaig perdre, tio. Mira que jo l'he vista, eh? Doncs
2: sí. Pues el llimac aquest és un del més allà, és un...
1: Un llimac... un llimac fractal.
3: Pudent.
2: Sí. El va vomitar i a l'altre se'l troba, el fica en una gàbia...
1: El Demogorgon. El Demogorgon.
2: I el comença a cuidar...
4: Un pequeño Demogorgon, perro Morgon.
1: Sí. Ah, perro Gordon.
4: Perro Gordon.
1: Sí. Que hi ha un moment que hi ha un atac de perro Gordons.
2: Sí.
1: Vale. Què creieu de Stranger Things?
2: A mi m'agrada, eh?
4: Ja em ve,
1: però no, però...
3: De la vista.
2: Sí, eh? S'ha entretingut.
1: Però no, els russos, jo, que se'n vagin a la merda ja amb els russos, saps?
2: Hòstia, li donem moltes voltes a tot, tio.
1: Estem més passats de moda.
2: Sí, no sé, tio, jo estic allà al sofà. Los malos, pues los malos que son rusos, comunistas, tío. La amenaza.
1: De Viladecans.
2: La guerra fría.
1: Los rusos de Viladecans.
5: Era el momento.
2: Los Unabomber.
4: Era el momento. Ah, però aquesta és com una risa, no? En realitat, no té gaire profunditat aquesta part dintre.
1: Dels russos, no?
4: No, crec que no. Crec que és bastant...
1: Bueno, també és en plan rotllo com un homenatge als 80, no?
4: Clar,
2: sí, la guerra freda.
1: Com un rotllo nostàlgia, no? Com un rotllo nostàlgia.
4: Tota la sèrie aquesta és un homenatge.
1: Apel·la a la nostàlgia.
4: Però
1: jo crec que la nostàlgia és feixisme.
4: Rotllo de refreda, rotllo de refreda.
3: Hi ha més una persona que ho diu, això.
1: Sí, jo crec que la nostàlgia és feixisme.
3: Hi ha més teoria. Hi ha molta teoria d'això.
1: En fi, i també... Què passa?
2: A veure, desenvolupeu això una mica.
1: La nostàlgia és feixisme, perquè sempre apel·la a uns sentiments, a una mena de profunditat, saps el que et vull dir?
4: Fue
2: mejor, no?
1: El Cid Campeador, saps? Manolo Escobar, saps? Bola de Drac.
3: Em van proposar totes les
1: històries. Rollo Teutònic, saps? La Terra, hi ha alguna cosa, saps? Hi ha un passat, hi ha un passat compartit del qual tots venim, tots sortim. Ni hi ha un passat compartit ni polles amb vinagre, saps? Uns sempre han tingut i els altres sempre ens han menjat cagarros així de Morrissey, saps? Sempre hem estat
2: al
1: llac fecal. Al llac fecal amb un flotador de cagarros del Morrissey.
2: Jo he vist llac fecal. El llac fecal és un nom brutal per banda, eh? Per una banda, tio, de tralla, tio. Sí. Llac fecal, tio.
1: Estaria bé com el típic grup heavy que es deia Laguna Estígia. Ara nos hemos cambiado. Ara cantem en català i ens diem llac fecal. Fes un tema, llac fecal.
5: A mi em ve a l'animal, el llac. ¿Sabes?
3: Travessant
1: el llac. Travessant el llac fecal sobre el filo d'una espasa, de l'espasa del rei Artur. Bueno, de què parlàvem? Stranger Things! Super obsessionat estic amb Stranger Things, eh?
3: Que, pues tinc un col·lega, l'Oriol Rossell, que igual li fa gràcia sentir-se. Oriol Rossell!
1: Qui és?
3: Que és un senyor que escriu sobre coses de cultura i també deia això de la nostàlgia.
1: Que és feixisme.
3: Sí.
1: Ja el conec, un llarguirut amb gafotes.
3: Va fer un llibre de soroll.
1: Sí, té un programa
3: a ràdio. I li agraden les mogudes japoneses, també.
1: És molt interessant, aquest pàjaro. Sí. Fa un programa amb una noia, que ara no me'n recordo com es diu. Com es diu el programa? La ciutat fecal.
2: Llac fecal.
5: Pregunta-la a la IA.
2: Es diu Cagarro de Morrissey.
1: Fem fecal. Fem fecal.
3: Fecal d'aquí.
2: Com es diu?
3: Fecal nostrat.
1: Fecal nostrat. Fecal.
3: Oriol Rossell.
1: Sí. Fa un programa, o el feia.
4: Sí,
1: fins fa poc.
4: Un podcast molt xulo.
1: Jo el vaig veure. Ah, però no el posen a Ràdio 4?
4: també té un programa a ràdio, sí.
2: La història secreta.
1: Això, la història secreta.
4: Sí.
1: Escolteu-lo.
2: Ah, ja sé qui és.
0: Amb una noia.
2: Sí, sí, sí.
0: Volia buscar el nom de la noia.
1: No, el que jo et dic de el que jo et dic de Stranger Things és que crec que és una metàfora sobre el xamanisme. Els éssers que es disfressen d'animals. No, no, no, no tornarem a aquest rotllo, ja està, ja deixem bo part. No, però que és una metàfora sobre els experiments amb droga que feien a l'exèrcit al Vietnam. Saps? Que de fet el portal aquest és quan tu et fots una droga, travesses un portal. Bueno. Saps? I jo crec que a vegades, perquè jo pensava, de què està parlant aquesta merda, saps? En realitat ho disfressen de física quàntica, però allà no hi ha física quàntica per lloc, vull dir que, saps, pensar que perquè t'interessi la física quàntica t'acabaràs trobant antropomòrfics, saps, no? que volen matar no?
3: a mi jo fa temps que vaig estar anant a la volta a fer un tema sobre els nazis amb Speed, sobre el tema aquest de la Segona Guerra Mundial.
4: Bueno, en general,
3: bueno, vaig, tenia una banda d'Homera i vam intentar fer una cançó sobre això.
1: Fantàstic,
3: eh? Que la història és molt bona, eh?
1: És molt bona, tio. L'has llegit, aquell de les drogues i...
4: La droga a la guerra...
1: Increïble,
3: tio. Metanfetamina i nazis.
1: Com es diu el llibre? Com es diu el llibre?
3: El llibre no ho sé, perquè el que venien era Pervitin, no?
1: Pervitin no, Pervitin era els discos d'aquests.
2: ACDs.
3: Que estava a la fàbrica...
2: Que compraves per piratejar, eh?
3: Encara queden les runes de la fàbrica, Pervitin.
1: Sí, sí, sí.
3: Queden com les... Bueno, comprimits amb Speed, bueno, i xocolata.
1: A mi el que fa més és que inclús varien bombons per a les dones de casa, bombons
3: i pels nens, amb
1: metanfetamina.
3: Tauletes amb Speed.
1: Amb metanfetamina.
3: Tauletes de xocolata amb Speed. Pues, imagina't
1: em sap greu, perquè jo... Idolatro bastant la metanfetamina.
0: Però que havien pensat, lo tenían todo, que havien pensat...
3: Ah, bueno, que xocolata.
1: No dejaron que lo suelto. No dejaron que lo suelto. Em sap greu que els agradés tant els nazis, perquè a mi també m'agrada molt la metanfetamina, és un... Ara estan fent una cançó, bueno, un himne a la metanfetamina amb els Cabrians.
3: Pues, així qualsevol... Així acabareu.
1: Així
3: qualsevol... Clar, em vaia en Grècia, dic, en Bèlgica en 3 dies, no? Era com...
1: Ja.
4: Bueno, en general, la guerra no es pot fer sense droga, o sigui, és així. Bueno, jo crec, per això es pot...
3: Bueno, està la pel·li aquesta, que de Los Últimos de Filipines, la que van fer el 2006, clar, està l'antiga, la blanca i negra de La Noche del Cine Español, que aquesta tenia gràcia, però aquí surt també dos personatges que es passen tota la pel·lícula amb opi, que està la sedi, i ell està en tota la pel·lícula.
1: Però l'opi no convida gaire reacció ni a la vigilància, convida una mica al relaxament, i a l'anàlisi.
3: Està en una habitació mentre l'altra penya està allí...
4: L'evasió a vegades també, no? Pot portar-te a l'evasió també, no? Desconnectar-te de lo que s'ha
1: posat. Que t'estan pelant,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: o què?
4: Sí.
1: Bueno, a mi la que m'agrada és la de l'escalera de Jacob. Hòstia, aquella em va agradar molt, tio. Bueno, en fi. Per això vaig pensar, hòstia, Stranger Things parla d'això mateix, tio. Que posen experiments amb els soldats. Sí. Però bueno, va, què més?
4: Ui, vegi...
2: Pues...
1: No sé què pensar.
3: De gravar...
2: Ara ve ja...
1: El xino de sota casa. L'altre dia vaig trobar un Demogorgon, que és com de Marvel, i no posa Stranger Things, posa Sensitive Things.
2: Hòstia.
1: I és com una mena de Ken,
3: Ken
1: de la Barbie, amb una mena de flor supercutre de bona enganxada al cap, saps?
0: Que monada.
1: És superguai, vaig estar a punt de pillar-ho, però la meva xicota em va dir, mira, si et pilles això... fora de casa, ja està, merda que tens a casa. Però bueno,
0: Lo nuestro es acabado.
1: Quin tema estem per fer? Curt de gambals.
2: Sí.
1: Pues vinga, va!
2: Pardó. Vinga, va, som-hi.

0: ja...
1: Cullo que em vals! Vale.
2: Hem parlat una mica?
1: Jo crec que ja només queda un tema, eh? Ah, el sí. de Mifune no, no l'he... Ah, no, no.
3: Aquest
1: de...
3: Sí.
1: És el que queda, eh?
3: Sí, és el que queda. Sí.
1: Vale. És
2: el que tanca.
1: Hosti, quin fullon. Bueno,
3: quin fullon.
1: Quin fullon, nano, quin fullon. Sempre m'ho queda allò. De què tracta Mifune?
4: Ui, el Toshiro Mifune és una... És una palla mental, és una fantasia. Bueno, és una cançó pro-trans, pro-transsexual... i parla d'una persona que està, bueno, ha canviat de sexe i les històries que es troba cada dia. El que passa que faig una comparativa entre, bueno, no sé, com m'agrada el cinema, doncs pensava en el Toshiro Mifune, les pel·lícules aquestes tipus Yojimbo, totes aquestes, que el tio està allí, un samurai que s'enfrenta sol a tot el poble, té el rotllo aquest, una persona que està sola contra el món, no? També a los siete samurais, bueno, el Mifune, quan el Toshiro Mifune, quan fa molts papers aquest
1: de
4: pavo que està sol,
1: arcàngel
4: amb l'espasa flamígera, però que està contra el món, no?
2: Contra tot.
4: I no sé, vaig pensar, hòstia,
1: justícia, però és una mica una justícia...
4: Soc com Toshiro Mifune, i no sé, tenia això al cap, tenia al cap una cançó de Poison Idea que era la de Ballad of a Priop, que també parla d'aquest tema, i no sé, com que sento moltes xurrades, sobretot, vaig fer una cançó que bueno, que és pro-trans i pro-defensar la identitat, i us repto que conteu les vegades que surt la paraula Ladyboy.
1: Ladyboy.
4: És també una clocada d'ull, una salutació als Ladyboys tailandesos, singapurenys, filipins.
1: Un fort aplaudiment, me cago en Déu. Valents, sí, valentes, vaja. Què més?
2: Què més?
4: Posem alguna
1: cosa. Molt bé.
4: Traurem
1: Mifune. Bueno, és el millor de Mifune?
3: El disco es diu així. El disc té el nom d'aquesta cançó.
4: Com en Toshiro Mifune.
1: És tremendo, tio. I la foto de la imatge és tremendo. És un dels actors més bèsties, no? Et deia jo que hi ha una pel·li de Dogma que es diu Mifune, que hi ha una mena de... És un tio que té un germà que està com tonto perdut, i que el germà em sembla que, per lo que recordo, perquè la vaig veure fa mil anys, que el germà a vegades imita el Mifune, i es fot a parlar allà. Sí, es fot a parlar en plan rotllo, és una mena de noi com que li falta un bull, i de tant en quant es fot a
4: tocar el bolet.
1: Es fot a imitar el Mifune. I a ells em sembla que el tio vol l'herència dels pares i necessita que aquest tio li firmi alguna cosa per tancar-lo en un manicomi, saps? I tal i qual. I és supercomplicat perquè el tio està amb el Mifune amunt i el Mifune avall i qualsevol el fa firmar, saps? És com una mena de comèdia. Ah, m'agradaria veure-la. Igual no fa riure, eh?
2: Però
1: la premissa està bé. Però vinga, anem a sentir Mifune.
2: Vinga, va.

0: Ja està el programa, s'ha acabat, perquè ja ens hem sentit totes. Només una cosa, recomaneu alguna merda, si voleu, qualsevol cosa, i acabem aquí. Vale? Que, alguna cosa, un disco, un llibre,
1: bueno,
0: una sèrie...
1: Venir aquí a passar el dia...
0: Que cabrons, que no ha volgut venir a esmorzar, eh? Això també s'ha de dir, no ha volgut venir a esmorzar. El primer grup.
2: No volíem
3: esmorzar avui aquí, volem venir un altre dia a esmorzar.
0: Esmorzar sense tocar? No, aquí s'esmorza i es toca.
4: Vale, pues venga.
0: Doncs us foteu menys.
1: Quan gravem el proper...
0: En comptes de tres mandonguilles, us en foteu una i mitja. Quan traieu el disco, veniu.
1: Venim, sí. I, però anem a esmorzar primer.
0: Estic ofès.
1: No, era un tema de no traiar aquí a l'esmorzar per tocar
0: moment,
1: el que toquem.
0: Que tornen vigaciosa, que això tira avall, saps? Sí, ja. Fots una mena de llacuna fecal.
1: Bueno,
4: fecal
1: sembla que no, però hi ha molta... Almenys, bueno, jo crec que ens passa a tots, però quan toques aquest estil de música hi ha molta tensió i molta emoció acumulada i treure-ho, ja, fer la catarsis aquesta. Hòstia...
0: És cansat, tio. Me n'havia adonat, tio.
1: Sues l'hòstia...
3: De fer la contraproposta, perquè no és ben bé, no és cert del tot que no vull ser musa, vam fer la contraproposta... No
0: em diguis amb excuses.
3: Dinem després.
0: Dinar és com la nostàlgia.
2: Dinar és com berenars, dinar és nostàlgia
0: de l'esmorzar.
3: Hi ha una altra opció, que nosaltres ja tenim una data i ho podem fer, que és venir a tocar a les 6 del matí i ens anem a esmorzar.
0: Ah, bueno, això també. Això ho podem fer, però està prohibit. Ah, bueno, ja.
1: Empalmem.
2: Com es deia el fanzine aquell, d'empalmada i puf. Mític fanzine de 90.
0: No, hi havia un festival, em sembla que es deia així. D'empalmada i a pufo.
2: Claro.
0: Això és de Lleida. Hòstia, ets una enciclopèdia de sabers inconexes.
2: Sí.
0: Empalmada i a pufo. A mi sempre també m'havia cridat molt...
2: Cagando pa dentro.
0: Pues ara hi ha una tia que escriu una columna al Temeu que també es diu Cagando pa dentro.
2: Segur que coneix el rei d'Espanya.
0: Jo crec que sí, perquè aquest concepte jo l'associo a ell. No, jo vaig pensar, igual és un concepte que ja ve dels reis catòlics, jo què sé. Però bueno. Va, recomaneu alguna merda a part d'això, de venir aquí a esmorzar.
2: Jo musicalment que hagi escoltat darrerament, que m'hagi agradat, mira, un grup italià que es diuen Horror Vacui, que fan post-punk, el rotllo aquest així gòtic, un grup berlinès que es diuen Terminal Feld, que fan així com un cruz chevy, i no sé, tinc curiositat amb algunes coses, tinc curiositat amb uns que es diuen Fetus. Què penses dels Fetus, tu?
0: Dels d'aquí, de Catalunya?
2: Sí.
0: Bueno, està bé.
2: És curiós.
0: Han passat per aquí.
2: A mi m'agrada.
0: Només dic que van com anar tirant cap al folklore, cap al rotllo pogues, sí. I a mi m'agradava més quan eren...
2: Més punk mod, saps? Sí.
0: Però, bueno, està bé, home.
2: L'últim té...
0: No l'he sentit gaire, però, bueno, tornen a fotre tralla, no, o què?
2: Sí.
0: Hi ha el Guille, i hi ha el Colom, em sembla, també.
2: Bé estarà, llavors.
0: Sí, clar, amb aquests dos pots fer el que vulguis.
2: Després tinc un plaer culpable amb un grup de Lleida, que eren pop...
0: Ho vaig veure.
2: Pop molt xungo, molt ensucrat.
0: Em sembla fantàstic. Digue-ho.
2: Renaldo i Clara.
0: Increïble.
2: És que he de visitar la botiga de Gran Records i fer-me la meva còpia i unes birres.
0: Jo em sembla que venen a tocar Granollers la setmana que veu, així.
2: Bueno.
0: Ja t'avisaré, perquè jo he pillat l'entrada. Però jo la conec, però el que és supergraciós és que tota la gent es pensa que són dos. No, és un...
2: Bueno.
0: No existeix el Renaldo.
2: La noia i...
1: Què dius?
0: T'ho juro. Clar.
1: No, tio! No.
0: T'ho juro, tota la gent... Oh, em sento identificat amb Renaldo, clar, no em podré... Pues no, no
2: Renaldo. I dues...
0: El Reno Renaldo, què?
2: Dues cosetes més de còmics. El de Black Metal, aquell m'ha sorprès molt.
0: Magnus.
2: I un altre...
0: D'Outsider, eh?
2: El meu amic Kim Jong-un.
0: Hòstia, l'he vist però no l'he llegit. Què tal?
2: L'estic començant i està curiós. Recomanable.
0: Vaig llegir un que és d'Estiberri, que és un tutxano així gordo, està a les biblioteques, que es diu no sé què, no sé quantos, la història oculta o la història secreta de no sé què Zimmerman. vale? Ah, us quedeu amb el rotllo, poseu Zimmerman i poseu Steve Harry i ja ho trobareu.

0: Memoria Wadret, és una editorial de Madrid, ara no, no ja...
1: Sí.
0: Si busquen Misèria Roger Pedra, ho trobareu.
2: Misèria Roger Pedra, ja ho trobareu. Sí, sí, a quina segur. Banda estàs tu, en Roger Pedra?
0: Amb una banda que es diu Bord.
2: Bord?
0: Bord, sí, és una altra...
2: Amb B alta o amb B alta o amb B baixa?
0: Amb B alta, amb B alta.
2: O sigui, Bord sí, sí. Com en català, eh? Com si
0: Bord, Bord és en català, Bord, és, en català. Bord, és un grup Bord, que és en català, tot. Les lletres són en català i tot és en català. És una altra...
1: Siglo XXI.
0: És una altra pel·lícula.
2: Siglo XXI, no?
1: Editores. Sí.
0: Siglo XXI.
2: Hòstia, però aquests no treuen editores. Còmics, tio.
0: Però han tret una col·lecció amb el... Amb el...
2: Aquests em sembla que treuen el del tio aquell... Molt bé, hòstia, doncs no l'he vist enlloc, tio, ja estaré al cas.
0: Han tret una col·lecció que van traient llibres de diferents conceptes i un és aquest que el fa el Roger.
2: Hòstia, molt bé.
0: Sí, sí. Hi ha un sobre la música que està molt bé, també. Hi ha un altre...
2: sí, sí. Molt bé, doncs el buscarem, tio, joder, doncs molt bé, tio. Molt bé que recomanin coses. Què més? A veure, deixa'm mirar un moment. Va, i què més recomaneu per aquí?
3: Recomana, recomana.
1: Pues... no sé.
2: Pues és que em sap que l'he vist i no sabia que era un còmic, tio.
0: Ho és. Sí, sí.
2: Llibre que diu aquí dibuixant.
0: De fet, bueno, ell està al col·lectiu aquest de l'Estafador, que hi ha molta més gent, i ha un parell de...
2: Vale. Sí, sí, sí. Però aquests són madrilenys, no?, els de l'Estafador, o no?
0: Hi ha gent de tot arreu, vull dir, vale, hi ha varios vale. Catalans, un el Roger, sí, sí.
2: Vale. Què més? Què més recomaneu per aquí?
3: Recomaneu-vos.
2: Va! Miquel!
1: Bueno, a mi...
2: Una sèrie?
1: Sèrie?
2: Stranger Things. Una que va recomanar el Jordi, no sé si la va recomanar a l'últim programa, perquè que es diu Bandit, que passa a la Guaiana Francesa, que és un rotllo com Top Boy, però allà a la Guaiana, i és en francès.
1: Em sona,
2: I és superguai, perquè Top Boy per mi és una de les sèries més increïbles, el rotllo Shakespeare, matances i assassinats increïbles. Maten un madero espanyol i és en plan rotllo... Moment gloriós, tio, és com... O sigui, és que l'estaria passant mil vegades, tio.
1: Bueno, a mi el que em passa és que jo de sèries tampoc veig molt, eh? Però sempre hi ha una... Bueno, jo soc un mega ultra fan de Black Mirror, sempre m'ha agradat. I tinc molta gent, bueno, tothom que parlo, que... em diuen, ai, és que em posa cosa al revés, no la puc veure. Hòstia puta, jo me'ls fonc, els capítols. O sigui, els he vist dos vegades, algun tres, vull dir, és que... És una sèrie que...
2: A mi el que passa és que mai no sé quina temporada he vist, quina no he vist. No,
1: dona igual, és igual, sí, tots són històries sueltes, però...
2: I després també hi ha el rotllo de que els primers anglesos, que són, no?, els primers 5 o 10... Bueno, hòstia, són molt més bons, tio, després la cosa...
1: Bueno, n'hi ha alguns de més bons, hi ha alguns... però bueno, trobo que, hòstia, fan un símil de... ja fa molts anys que està aquesta sèrie i, hòstia, l'han clavat,
2: Quin capítol et fa més... Hòstia, un que diguis, no, que en plan rotllo, el primer que et ve al cap.
1: És que, jo què sé, m'agraden tants, tio, però... Home, aquell, per exemple, de la popularitat de la noia que per continuar, bueno, per tenir el lloguer del pis té que tenir no sé quants likes i llavors es va creuant en gent i buenos días sí, que tothom va puntuant,
2: que et va puntuant
1: i s'estressa
2: i et fan fora de la feina i tot,
1: la
2: tia no?
1: S'estressa perquè sí, perquè li baixen els punts i va a una
2: aquest
1: boda,
2: aquest és dels primers,
1: aquest és molt divertit, aquest és molt divertit,
0: aquest és dels primers,
1: però bueno, n'hi ha moltíssims. Hi ha la tia que fan la seva sèrie a Netflix,
2: acaba mullat fecal, em sembla,
1: sí, correcte.
3: Hi ha un episodi que la penya es vol colar a l'Osona Rigui amb les motxilles a través d'un llac fecal. Aquest episodi...
2: És el concepte, és el concepte d'avui.
3: L'Osona Rigui amb les motxilles a l'Osona llac fecal.
1: Sí, sí.
2: Joder, tio. Doncs pues ja està, ja marxem. Ja.
3: Ahí rematamos.
2: Bueno, pues res, tio, pues hòstia, és veritat, tio, surt un llac fecal, joder, que fort.
1: Sí, molt sí,
3: bé, tio. Pues si ja estem, hem de tornar un altre dia, tocarem algun temita més.
4: Hòstia, i haurà de fer una cançó que parli d'un llac fecal.
3: I parlem de coses que...
2: I ja fem una cançó.
4: No voler fer llac fecal.
0: Llac fecal.
3: Farem un tema especial per portar-ho allí.
2: Un tema especial que parli de llac fecal. Hòstia, és veritat, tio, no, a més està bé, és veritat, tio. A més, que jo també ho crec, que quan te'n vas cap a la mort travesses un llac fecal, joder. És la veritat.
3: Esperem no? Que...
1: Bueno, estem en un llac fecal.
4: Ja estem en un llac fecal.
2: D'un llac fecal a un altre llac fecal.
1: Ja quan neixes, neixes en un llac fecal.
2: En un llac fecal, tio.
1: Sí, sí.
2: Hòstia, realment, tio, és bèstia.
1: Nascuts per ser cardolla.
2: Per ser cardolla fecal.
1: Sí o no?
2: Carfagal. Jo també recomano el llibre que es diu El gual de la guilla, de la Anna Starobinets, una russa, un tutxasso així, que parla de tot aquest rotllo que us he dit, de xamans que es transformen en guilles, que es transformen en cervos, que es transformen en llops, i ja és a la Manxúria, just acabada la Segona Guerra Mundial, i

0: nazis, soviètics, xinos, japonesos, bandits, esperits, mestres taoistes ressuscitats, coves amb tresors, penya que, com que ressusciten a la penya, a dolents els poden matar diverses vegades, saps? Cosa que, supergraciosa, perquè dius, hòstia, que malament em cau, el maten, i el ressusciten i al cap d'un rato el tornen a matar. Saps? Pues és increïble, eh? És increïble aquest llibre, el que estic disfrutant amb aquest llibre, i espero que mai me l'acabi de llegir, i ja està. Jo el recomano. I a més està en català, l'ha traduït el Miguel Cabal, que és un bon amic nostre. I ja està. Pues vinga, bona nit a tothom. Alguna cosa més que vulgueu dir? Teniu algun concert, alguna merda que pugueu anunciar?
1: Malauradament no.
2: Volem tocar, que veniu-nos a veure.
0: Vale, on us escriuen?
3: Home, volem
0: donar... On us han d'escriure?
1: A l'Instagram.
2: Irsut.
0: Irsut.
1: Irsut Band.
2: Sí. Mifune.
0: Mifune.
1: Sí, sí, a veure si surt alguna cosa. Perquè...
0: I teniu els temes aquests, els teniu el Mifune, el disco aquest el teniu penjat al Bandcamp o algun lloc?
1: Sí, a les xarxes.
0: Sí, a tot arreu, a totes les xarxes.
1: A les xarxes.
0: A les xarxes socials.
1: Xarxes.
0: Doncs vinga, cabrons, a sentir-lo i a posar tope de likes.
1: Gersot Band, Instagram.
0: Tope de likes. Fins que us quedi la falange feta fosfatina, cabrons.
1: Exacte.
0: Vale?
3: Bueno, mil gràcies per portar-nos.
0: Sí, home, el que m'ha costat, cabrons, super, mil gràcies.
1: És veritat.
0: El que heu estat aquí esquivant.
2: És que ric.
1: No!
0: Sí, heu estat esquivant, cabrons.
2: Gràcies, mille.
0: Mira, programa maleït, eh? Que, mira, el Jordi li ha agafat una catalèpsia de lo malament que ho hem passat per portar-vos aquí.
1: Patxusqui, pobra. Bueno, que es millori, home. Oh. Molt d'amor, molt d'amor.
2: Hola, amiga Jordi.
0: No és culpa meva.
2: Hola, com estàs?
0: No és culpa del cabo. Bona nit, adeu!
2: Adeu!
4: Adeu-les! Ens posat literal pel còlic renal que em penja del camal a l'hospital. Collons, quin mal.
0: És un grande. És com el nou Segarra.
4: És un grande.
0: Bona nit!
5: Bona nit!
2: I tapa't.
0: Tapa't.

0: horribles de tots.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Ràdio.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

0: anyway, fuck the police.
1: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

0: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.
1: There's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality.
2: Man, you've been doing all this dope producing. You ain't had a chance to show them what time it is.
1: So what you want me to do?
2: Spread!

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia.

0: s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: Bona tarda, benvinguts, benvingudes a Ràdio Nicòsia, edició estival, chip de verano, com li vulgueu dir.
1: Chips.
0: I representem aquí a la taula, tenim el Pablo.
2: Hola.
0: Tenim el Carles.
3: Hola. Hola.
0: Tenim a Xevi, convidat, antic nicosiano.
4: Bona tarda, un plaer.
1: Aquí. Present i futur.
0: I president.
4: Un plaer tornar a estar a l'espai.
0: Un plaer conèixer, Xevi, un plaer.
4: Igualment.
0: Tenim a Loret.
1: Buenas.
0: I el jefe de la taula.
5: No cobro, eh.
1: El voluntario també és un trabajo.
0: Sí. No remunerado.
1: Un trabajo que da más placer, creo, que el propio trabajo de ese de jornal.
0: Sí, bueno, a veces no tienes la obligación total de que todo salga bien, ¿no?
1: La diferencia es un jornal es cuando te pagan. Y un trabajo puede ser no remunerado.
0: Pues se llama el jornalero, ¿no? Los que le pagan.
1: Sí. Bueno, dicho esto, los jornales tendrían que repartirse para todos. Sí. Empecemos con el tema, ¿no?
0: Pues nada, el otro día en asamblea, preparando un poquito el programa, habíamos también pensado, dada pues la actualidad, ¿no?, que a veces manda, hablar un poquito también de, bueno, pues del asunto de Ceuta, de todo lo que sabemos que ha pasado estos días recientemente, y de lo que pasó en su momento, de lo que ha pasado, que está pasando ahora y de lo que puede llegar a pasar. También vamos a adelantar el tema de hoy, el que teníamos previsto, que también lo vamos a tocar, que es el metro. El metro. El metro, sí, mucho. Yo he estudiado, he hecho los deberes. Me sé todas las estaciones de metro de Barcelona. No, haremos un quiz, haremos un test después. Es broma.
1: ¿Quién se sabe las fantasmas?
5: ¿Cómo es broma?
0: No, estaba pensando, venía en metro. ¿Cuántos de nosotros hemos venido en metro? Vale, bien, a ver, tú también.
5: Los oyentes
0: tenemos a Pablo, que odia el metro porque piensa que es de pobres. Y ha venido en metro porque es un motero, pero su moto no arranca, básicamente.
2: Bueno,
1: eso es lo que
2: la caló.
0: O sea que cuatro hemos venido en metro.
1: Yo no, porque es que no tengo metro que me lleve, porque estoy a 5 minutos.
0: Carla está el vecino de Raval, o sea, que supongo que va a venir andando.
3: Andando, detección animal.
0: I Loreto,
1: igual,
0: también.
4: Jo volia comentar al respecte que estic visquent a Calais, al nord de França, que estic allà a una cuina, tema de migrants, i allà els autobusos són gratuïts. O sigui, quan es diu que no s'utilitza el vehicle, vull dir que s'utilitza el transport públic, allà això ha funcionat molt bé, perquè la gent, doncs, clar, si el transport públic és gratuït, el que està fent és no utilitzar el cotxe, amb el qual ha baixat molt els nivells de contaminació. Seria interessant també a Barcelona, que és una ciutat molt contaminada, sí, ja que en principi sembla que l'Ajuntament tampoc té molts problemes econòmics, pues rebaixar, si més no, els preus.
3: No, Barcelona, sí, que es fa realment. Justament posar una Gestapo posar una Gestapo metropolitana per referir al metro, que de quan en quan registra tots els passatgers incomodant tremendament, els has de treure la targeta o el passi que tinguis, i bueno, d'aquesta manera es perden una quantitat de minuts impressionant, però bueno, en fi, coses d'aquesta ciutat. Per això és que crec que amb en Dani a Nova York ha posat el públic gratuït, a Nova York, que això era bastant impensable, bueno, precisament a Nova York, o qualsevol ciutat yanqui, però aquí anem per altres camins, no?
0: Sí, no, Nova York, bueno, el metro de Nova York és un històric, jo crec que és el metro per excel·lència. És escau a
1: l'anglès,
0: no?
1: Sí, perquè tu, clar,
0: sí, el de Londres, no? El tube londinenc.
1: Aquell continent per mi quasi bé no existeix.
0: Sí, el tube londinenc és molt mític.
1: I per això pensem en el mètode de Londres, sí que és molt antic.
2: I va ser el primer, no?
1: O sigui, el tube.
0: A més és molt tub, perquè és realment és un tub.
1: Bueno, jo tinc una foto de quan super vaig anar la primera vegada.
0: Són superpetitons.
1: Hi havia molt menys llignes, segur que sí. N'hi havia. Estava fet amb pastilina, era un que estava fet amb pastilina.
2: Seria el primer del món, pregunto.
1: Jo no te lo puedo contestar. No sé si qui va ser el primer del món.
0: No sé, no tenim este dato. Però puede ser.
1: Podria ser, eh?
0: Qui nos puede ayudar?
1: Clar, jo com a europeu sí que ho tinc clar. Però em sembla que tot el que fèiem a Europa ens copiava a Amèrica. Així que podria ser perfectament que fos Londres i després vingués Nova York, no?
0: Sí.
1: Però també són jocs molt... París també és un metro molt estratègic, saps? Hi ha uns metros que són molt així. Clar, jo recordo quan estava a Barcelona, sortia de Barcelona, només hi havia metro. Barcelona i Madrid. A la resta d'Espanya de l'estat espanyol no n'hi havia metro.
0: Clar, clar.
1: Avui en dia vas a València de metro i vaig dir, oh, hi ha metro, o sigui, de veritat que era com una bola tecla.
0: A València va l'accident aquell
1: era com
0: famós
1: un, com idiota, jo, clar, quan
0: de metro, que va morir molta gent a València.
3: Sí,
0: va haver
3: el primer metro del món segons la l'AI va ser el metro de Londres, que era l'esperat. Inauguración 10 de enero de 1863, tramo inicial entre Paddington y Farringdon Street, unos 6 kilómetros.
6: Hola.
0: Hola, sí, Joe. Bienvenida, sí, bienvenida, bueno, Joe.
1: Si fa molts anys que has viatjat, el meu 50 anys enrere que tu vas anar a Londres, no té res a veure amb els metros d'avui en dia, igual que a Barcelona tampoc té res a veure el metro d'avui en dia. Ha anat canviant moltíssim.
0: Sí, sí, no, l'altre dia també, crec que ho vaig comentar, però és un, és algo que vaig escoltar de casualitat a les notícies, que deien que a Alemanya, a Berlín, crec que era el metro a Berlín, que, clar, amb el canvi climàtic, doncs, volien climatitzar el metro d'alguna manera, i es veien que tècnicament era impossible perquè no hi ha espai, el túnel va tan a ras del comboi que no hi ha espai per ficar aparells d'aire condicionat fora,
1: sí,
0: ni...
1: pues,
0: i llavors és com no hi ha zero, o sigui, hi ha zero aire condicionat al metro a Berlín.
3: Dintre els vagons no es pot posar?
0: Sí, però tot el que és l'engranatge o totes les màquines que van per fora, no hi ha espai.
4: I té perquè... fora també.
0: Sí,
1: no. Clar, clar, que no pots posar un aire condicionat allà enmig del vagó.
0: No, un portàtil, no? Un pingüino.
1: Un pingüino, vamos a poner un pingüino en cada dos
0: sí.
1: Tirades, no?, de vagones.
0: Sí, és complicat.
1: Que, no, este no lleva, va todos corriendo al otro lado. Seria muy... No, ni treure la ximeneia per cap lloc, perquè si dius que no hi ha espai, per cap lloc podria ser. No,
0: donem la benvinguda a Jou i a Miqueto.
7: Però, ei, què tal? Hola.
1: Hola, estàs? No anava a fer una conya, per si no m'havia contat que t'estaven saludant.
7: Quina conya?
0: Has vingut en metro?
7: No.
0: No.
7: Amb aquesta calor...
0: És broma, és
1: broma. En què vens tu, nen? No em diràs que fa servir el transport privat? Ai, que em mossego l'orella.
7: Clar que sí.
1: Jo mai.
7: O sigui, amb aquesta calor ho faig. Sí, va, sí.
1: Jo explico
7: no,
1: els meus motius. De sempre he sigut antitransport privat, sempre. O sigui, jo primer perquè vaig estar en una zona, una cantonada molt famosa, molt cèntrica, que era Enrique Granados, que hi havia una bodega que estaven totes bolingues els taxis, que no treballaven, només anaven a emborratxar-se allà, no? I tu deies... com aquestes senyores munten el taxi es maten, saps? Era l'època que sortien doblats,
0: això era abans, ara ja no.
1: Sí, bueno, abans de les Olimpiades, però per tu és molt lluny, però per mi jo tenia 20 i pico,
0: no, jo
1: 25 anys, per mi no és jove,
0: ja tenia 8,
1: però ja tenim,
0: era un senyorito,
1: ja tenim cap per recordar totes aquestes coses quan els taxistes eren uns putos borratxos mal educats.
0: Ho sé. O sigui, més, perquè mon pare tenia un bar, i parava amb mollon de taxistes, era el client habitual, el taxista borratxo.
1: El taxista borratxo.
0: Sí.
1: Que feien la partida i, no sé, i quan agafaven 4 o 5.
6: M'agradaria aclarir que avui en dia s'ha separat metro pel tren i per l'autobús. M'agradaria aclarir-ho, que metro també és autobús i tren. Ho he mirat a...
1: Bueno, són transports metropolitans.
0: Metropolitans.
6: Però el...
0: Sí, suposo que també
1: però
0: són el país,
1: són transports,
0: no?
1: Metropolitans que també entra el tram.
0: Sí.
1: Entra el tram, o sigui, el transport a Barcelona. Bueno, feia la conya dels taxis, que jo tinc mania perquè anava amunt, ho vaig passar molt malament, la meva germana també, recordo de sortir del taxi, ens van humillar moltíssim, i és una que li tinc pavor. O sigui, a més per lo que valen, a més, perquè després jo he anat amb moto, en fi, quan entres en aquest rodatge d'antitaxi, però ja amb els anys jo no sóc antitaxi, és que sóc antitransport privat. Jo penso que la ciutat tindria que estar maduquins, sense asfalt, ho vaig dir fa poc. O sigui, l'asfalt recalenta moltíssim la ciutat i no té sentit si només van serveis, és a dir, el transport, els bombers, les ambulàncies, i si tu molt m'apures, comparte un cotxe i arribar a grans pàrquings compartits a la ciutat, molt bé, però jo no entenc ni una moto ni un cotxe que vagi amb una persona.
7: Jo estic molt d'acord amb tu, Loreto, i hauria de, m'agradaria afegir que fins al dia d'avui, el transport privat de AMB, taxis, i també Cabify, són uns, diria un taco, però me l'estalvio perquè estem a la ràdio, però...
1: Podem dir-li malmascos que no és taco.
7: Bueno, fils de fruita.
1: De fruita.
7: Vale? De fruita.
0: La fruita està molt a moda.
1: Sí, la fruita,
7: sí, la fruita molt. Estem a l'estiu, estem a l'estiu. Llavors, jo tinc un gosset, es diu Miqueta, és un chihuahua, i sempre, gairebé, sempre tinc problemes per emportar-lo, perquè em diuen, ha d'anar amb transportín, i no, resulta que si té un certificat de gos, de servei, no ha de tenir un transportín. Però què passa? No coneixen la llei.
1: Però
7: i van aquí...
1: Perdona, deixa'm acabar.
7: Diuen, has de tenir un transportín, gairebé com si m'estiguessin fent un favor per portar-me sense transportín. I és com, no, tu no fas cap favor. Tu el que fas és complir la llei, la llei. I el que passa és que la gent, tant de AMB com de Cabify, no coneixen la llei espanyola. Jo sí, en aquest sentit, perquè ja estic farta d'això i he hagut de mirar-me-la. I no coneixen. Però anda tu, una mujer, a decirle a un tío cómo es la ley de su país, siendo que además soy chilena.
1: Ya le hemos liado.
7: No s'ho prenen massa bé.
1: No s'ho prenen bé. I sobretot si dius, ets un ignorant, perquè no saps, tu que portes un condueixes un transport públic, no saps quines són les teves obligacions. Saps? Tindràs privilegis, però tens moltes obligacions també. Entre elles portar a una persona que es trobi malament, malferida. Una persona el que necessita ajut, que no ho fan, passant de llarg.
7: El que hauria de ser és que tant AMB com, per exemple, Cabify es facin càrrec, o Uber, l'empresa, i faci una formació de la llei de cadascú dels països on funcionen. Perquè, si no, tenen molts de conductors que no coneixen la llei i que diuen cada barbaritat la que volen, eh?
4: Bueno, de vegades es pot fer una excepció, com per exemple, vull dir, saltar-se la llei conduint un autobús, com es va fer el 47. Però això és una excepció, no?
1: Hòstia, boníssima.
0: No, va, sí, això va ser a Torre Baró, sí, el 47, no?
1: Bueno, és que no en tenien transport.
0: Sí, el tio va, el van assaltar i va dir...
1: A la merda! Com, a més, estic fart de veure els meus companys.
0: El deien que no podia, que era molt estret, no? I sí, va dir, no,
1: que no es podia.
0: Us ho demostraré que sí puc arribar. I va arribar, no? Fins a Torre Baró.
1: Bueno, però és que el poble és el que mana. El que passa és que no se m'ho donen en compte. Saps? Vull dir, el poble, si realment es rebel·la amb alguna cosa, fa una revolució, és el que mana sempre, perquè som molts més. Ells tindran armes, tindran moltes coses, però el poble quan...
0: Però ens costa posar-nos d'acord, no?
1: Bueno, cada vegada si més... És que avui en dia està fet perquè el poble no es rebel·li.
4: No, tot el treball a distància, o sigui, s'atomitza per evitar que la gent... Els centres de treball ja no són aquells que la gent anava, dinava...
1: Els sindicats que podien
4: bueno,
1: fer coses.
4: Bueno, però és que la gent estava junta tot el dia a les grans fàbriques. Ara és el que intenten és això, separar, dividir...
3: Sí, la deslocalització, transferir fàbriques a altres llocs, fàbriques cada cop més petites, centres de treball cada cop més petits, ho tenen tot molt ben pensat, no? Van aprendre molt del segle XIX, del segle XX, de les revolucions que van haver, i, bueno, doncs, ho tenen tot molt ben planejat, a més, la immigració és estupenda per ells, perquè, esclar, quan més confusió hi ha, quan més dades distintes hi ha, més fàcil sembrar la xenofòbia, culpa de totes les minories, és molt graciós, no?, perquè la mateixa Llantusa, que als anys 30 culpava de tots els jueus, ara culpa de tots els musulmans, no? És molt graciós com el paper del sionisme ha canviat i com la relació de la dreta mundial més el sionisme ha canviat, no? De ser la bèstia negra ara és el model, no? Protegir Israel el preu que sigui, en fi. I això es portaria a qüestions molt, molt profundes.
4: Seria
3: no?
4: un debat, però és cert, sí. Sorprenent les aliances que s'han fet entre...
1: Aquests 70.000...
4: Netanyahu i les extremes dretes tradicionals.
3: Bueno, en realitat... té bastant sentit si t'expliquen, perquè no s'explica el perquè de l'origen de l'estat d'Israel, com es va plantejar, per la família Rothschild, el plan Balfour i tot això, al segle XX, l'any 17 del segle XX, és una altra història.
4: Ve abans de la fundació de l'Estat d'Israel. Ve molt abans de la fundació.
3: El sionisme ja era un fenomen.
1: Era un fenomen europeu, va sortir a Europa. El que és la part més radical. I admetre que tenien que tindre un estat, perquè abans no tenien que tindre un estat. Saps? I clar, aquí ja comença, no? La part més fatxa, per una manera, dintre del sionisme. Però bueno, suposo que a cada un li tocarà el seu San Benito, com es sol dir, no? Això espero. Això espero perquè quan un poble abusa un altre, al final té de rebentar, una banda té de rebentar. I sabem que potser quan passarà, nosaltres en hem fet 500 anys, no passa res, però també mira com hem quedat, saps? Escuats. A la llarga tot arriba. Espero que sigui aviat. El que no pot ser és que ara volen muntar a Gaza colònies... Sí. Estan esperant... Que, ja ho tenen tot preparat. Vull dir que, si diuen que ho tenen preparat és que ja està fet.
3: Sí.
1: Sabeu com va, no? Sí. Ens estan posant el sabonet perquè quan ens en donem les fotos,
4: bueno,
1: ja està fet.
4: A Cisjordània és diari, també, l'actuació de colons. Ara estan una altra vegada apretant fort, vull dir, expulsant gent. Vull dir.
1: Sí, no, i és que
4: és un procés d'expulsió des de la fundació de l'Estat d'Israel. La Nakba és continu, no?
3: Sí.
4: I van practicar el terrorisme, eh? Talment Menachem Begin, o sigui, tots aquests que després són caps d'estat. Sí. Això és la hipocresia, no? De dir,
3: van ser líders terroristes, tots ells. Van ser líders terroristes, tots ells.
4: Bueno, ens estem desviant una mica.
1: Sí, bueno, però també ve la part, eh? Vull dir que està passant ara en Marroc.
3: Molt bé.
1: Hi ha algú pendent de telèfon? Val.
0: No, teníem, crec que una trucada, però que és d'aquí uns minutets.
1: Val. Ho deia perquè...
0: Acompanya Sílvia, segurament. I no, segueix Loreto.
1: No, que volia entrar una mica, que diu, ens estem desviant, bueno, però no, sí, però no.
0: Sí, no, havíem dit també de comentar...
1: Els terrorismes, com es manipula les persones...
0: Volíem comentar, no?, tot aquest tema, doncs, preocupant que hi ha hagut, no?, que ha passat aquests dies sobre Ceuta, sobre aquesta entrada massiva, supermassiva de gent, doncs, bueno, procedent del Marroc, però de moltes nacionalitats, no només del Marroc.
7: I la Loreto ha dit, ens estaven desviant, sí, però no. Per què no? Perquè té a veure.
1: Té a veure.
7: Perquè té a veure amb el desplaçament, o sigui, tant de Ceuta a Espanya, del Marroc a Ceuta, com l'estat nació que estàvem parlant, o sigui, que depèn de... sigui com sigui l'administració, de l'Ajuntament, de la gent, diguéssim aquí, de l'estat o el que sigui, però finalment igual estem parlant de l'estat nació i és un ordre mundial que s'ha fet, no?, i del sionisme que ha sortit d'Europa, és un ordre mundial, l'estat nació, un ordre mundial, per cert, colonial. Però bueno.
1: Exacte. I que pensaven que les colònies s'havien acabat.
6: El que volia recalcar és que, òbviament, ha sigut interessat i no acabo d'entendre el per què, i no sé si algú ho explicarà mai, però les coses les acabem entenent sempre a posteriori. No? És com, no sé si hi havia hagut tanta mort o tanta destrucció de la vida humana les últimes dècades allà, al nord d'Àfrica. Aquí tant les guerres i tal, dic.
1: Bueno, Àfrica és una guerra constant.
3: Sí, bueno...
1: El Carles t'ho pot dir,

0: por no haber dado apoyo militar al ataque contra Irán, por sus críticas a Israel. Ya dijo Netanyahu que España iba a pagar y efectivamente ha pagado. Yo no es porque que
1: ¿crees que no es una coincidencia?
0: No es una coincidencia. Que Ceuta y Melilla sean o no colonias, que a mí me parecen, no sé cómo decir.
2: No son colonias.
0: No son colonias, yo creo que no son colonias.
2: Es una colonia y Melilla y Ceuta. He dicho muchas veces que yo amo Marruecos ante todo, más que estar aquí. O sea, me gusta, y yo soy muy catalana, ¿eh? Pero quiero decir, si tuviera que estar en cualquier parte de España, prefiero estar en Marruecos.
3: Yo no he dicho que son colonias, yo he dicho que son resquicis de colonias. Es como, es como el que ha quedado, es como una foto del que ha quedado colonial, ¿no? De qué ordre, ¿eh?
2: Sí. Bueno, perquè els marroquins anaven a comprar Ceuta i a Melilla. Quan els hi van trencar fa uns 5 anys, si no recordo malament, sobre uns 5-6 anys, els hi van tancar les fronteres. No sabien on anar a comprar, perquè l'aigua, els productes bàsics eren molt més barats anant a Melilla, a Ceuta i a Melilla. Per què penseu que hi havia aquelles supercues a les fronteres que cada dia passaven les dones i homes, sobretot moltes dones? Era per poder ser treure 4 duros, sí. No, també era per poder menjar, perquè la llet i tot és molt més cara a Marroc.
4: Més cara a Marroc que a Ceuta, sí, no ho sabeu.
2: Sí, bueno, el rei és absolutista. Ah. O sigui, el rei no li falta de res. Jo pensava que ja es moriria, perquè ja fa un temps van dir que tenia càncer, i vaig pensar, el meu és mal càncer, no, perquè hijo de puta la que liau, ¿sabes?
4: Perdona, però estoy viendo que no hay metro en Marruecos. Que
2: no, no hay metro, se no va a metro en Marruecos.
4: Perdona, es que...
2: ¿Cómo va a haber metros en Marruecos?
4: Yo qué sé.
2: Mira, Marta, te explico, ¿no?, una cosa. Ellos
1: no hay metros, pero va a haber un estadio enorme con 100.000 personas.
2: Sí, sí. Y te digo, ¿dónde?
1: Ya lo hay, ¿no? Están
2: construyendo. Lo estaban construyendo cuando
1: hace 2 años
2: empezaron, por ejemplo.
1: O sea, es absurdo.
2: Empezaron a construir, ya está. Ya está, ahí queda nada.
1: O sea, seguramente con la mitad de dinero de ese estadio hubiesen construido una línea bien maja de metro.
4: Bien maja.
2: No, bueno, a ver, es que tienen una forma de vivir muy diferente a la que vosotros pensáis como occidentales, como europeos. No tienen las necesidades vuestras, por eso me gustaría allí, porque no es vuestra necesidad. Ellos no necesitan ni trabajar tanto, ni ir tan rápido. Porque uno de sus dichos típicos es la prisa mata.
1: Pero a niveles, por ejemplo, de, ¿no?, esto que está tan de moda, que es verdad, que es el cambio climático, bajar temperatura de la ciudad, precisamente Marruecos, que es un país que tiene una temperatura altísima. ¿No crees que también
2: aniría a ver,
1: por ejemplo, però, hòstia, a Marroc fa una calor, fa...
2: No.
1: Arribes a 45... Mira, tinc un amic marroquí,
2: sí, no,
1: que em va dir que
2: vas per
1: la setmana passada a Marroc...
2: A la nit estàs a dalt...
1: 48 graus l'altre dia a Marroc. A Marrakeix, 48 graus.
2: A l'interior.
1: A Marrakeix.
2: Si te vas, depèn d'on vagis.
1: Ja, però és que...
2: Al riu, jo també
1: digo... No tothom està a la costa, no tothom està...
2: No, jo la primera que vaig anar
1: a Tànger o a Sahuira.
2: La part rifenya,
1: ¿vale? La part rifenya...
2: Parla tothom espanyol, primera. Segona, sembla que siguem los héroes de la pel·lícula. En gente más mayor. Los niños es una cosa... el media edad, pero la gente mayor, como ha vivido la época de decir, nosotros aquí no teníamos calles, llegaron los españoles y nos hicieron calles, nos hicieron casas, nos hicieron de todo. Descolonia, bueno, quizás puede ser,
3: sí.
2: Yo no te digo que no. Las consecuencias políticas son otra cosa, pero la estructura les cambia mucho. Hay mucha gente que, pues, aparte que por Ceuta y Melilla, toda la parte del RIF habla mucho español. Si igual la Casa Blanca ya no, ya es más francesa, ¿no? Lo que te hablan. Pero para allí, sí, y te quieren muchísimo. Pero siempre pensamos como desde europeos, no pensamos como que la cultura es diferente y funciona.
3: Suerte que
2: de otra
3: yo no
2: manera.
3: Soy de aquí. Dice,
2: allí vas en un autocar y hasta que no está petado.
1: Sí, no sale.
2: Entra gente.
1: Sí, en la plaza Yenda Lesna, ¿no? Cuando se llenan los autobuses, 50 autobuses, cada uno por una edición, se llenan y se van. Pero si no se llenan, no se van.
2: Bueno, pero tienen los taxis, allí los taxis son baratísimos. Los taxis se comparten.
1: Sí.
2: Hostia, yo quiero llegar aquí a Barcelona, que se compartan los autobuses. Sí.
1: Pero era interesante, volia com, no sé, preguntar-te perquè...
2: El rei de Marroc m'agradaria parlar.
1: No, però, sí, bueno, el rei de Marroc, la veritat és que jo crec que tots pensem el mateix, no? Vull dir, al final,
2: és una,
1: tota, tota aquesta penya, tota aquesta penya...
2: No reconegut, com, quan no reconeix el que és el que li passa, que està ple de rancúnia.
1: Sí que estava pensant, sobretot, pues mira, la setmana passada, no? Vam parlar de la gentrificació, del turisme, de més coses, no? Però va sortir, bueno, dels expats. Però el turisme, no? Que és algo que aquí a Espanya, pues, quan venien turistes als anys 80, 90, no? Era com simpàtic i, ah, mira, un turista, tal, i parlaves amb ells i tal. Ara estem fins la polla o fins que estiguem, no? Llavors, no sé, vull preguntar-te, sí, perquè Marroc, és veritat que hi ha un augment considerable segurament del turisme. Jo només he estat dos cops a Marroc, la turista, i fa molt temps, i clar, era com que, oh, espanyol, todo muy, molt majo, però no sé si ara segueix sent així, la pregunta que volia fer, i, però si tu consideres que això, d'alguna manera, és el que, no sé, o sigui,
2: és una venda visual.
1: És el que, no volem turistes a Barcelona, però nosaltres marxem de turisme a Marroc. Sí, és una mica contradictori.
2: Quin turisme fas tu? Això és la diferència. Jo, de normal, vaig estar amb gent de Síria, libanesos, argelins, jo no m'interessa només això, m'agrada que estàs al Riad, que és un lloc on comparteix habitacions supergrans. No vaig a l'hotel Mohamed VI, me'n vaig per intentar conèixer la gent d'un zoco i anar amb gent d'allà, vaig conèixer una persona que era asturiana i marroquí. Bueno, intento barrejar-me amb allò. No, el que no faig és com el turista aquest que arriba, fa la foto i se'n va. Igual no faig cap foto, però sí em relaciono.
5: De tota manera, bueno, això crec que és el turisme que es tindria que fer, el que comentes tu, no? Però relacionant amb el tema migratori, crec que és interessant comentar que nosaltres, els que estem aquí, som blancs, som europeus, i, no, espera,
3: jo no soc europea, eh? Ojo, soc americana, bueno, soc de Xile.
5: Però, una mica.
3: Igual no soc d'aquí i això té molt a veure.
5: Bueno, val, sí, però en principi, no sé, del teu cas, de tota manera, jo me'n puc anar, bueno, si tens diners, però com fan els turistes a Nova Zelanda, a la platja i a veure monuments, perquè jo tinc un passaport que em permet moure per tot arreu. En canvi, gent que fugeix de situacions de violència, vull dir, un clar racisme evident, pues, que sí que tenen necessitat de moure's, no poden. No poden estar embarats. Jo aquest tema, pues, ja dic, és el tema que treballo una mica més.
1: No? A més, ho comentàvem abans, no, Xavi, que estàs a...
5: Sí, bueno, ja vaig estar 2 anys a Grècia, bueno, ja ho saben, aquí és el tema aquest amb el que estic. També ara a Calais, pues, estic a una cuina amb els que intenten creuar el Canal de la Manxa. Aquí el que passa, com va passar 3 anys, pues, que els afusellen a la Baia de Melilla, tal qual, no? Vull dir, o sigui, només per intentar, vull dir, moure's, no? Llavors, clar, nosaltres, torno a dir, nosaltres ens podem moure per tot arreu. Quan va passar el tema d'Ucraïna, també, vull dir, era lògic que persones que fugeixen d'una guerra se les acolleixi, però com que eren blancs, se'ls va donar papers en 3 dies i tots els drets. Per què? Perquè eren blancs. Però és més, és que els ucranians negres, Polònia no els deixava passar. O sigui, vull dir que és molt evident, no, que hi ha una actitud. I després també, ara bé, si tu tens 500.000 euros i pots comprar una casa a Espanya, o sigui, si tu ets ric, vull dir, llavors sí que pots entrar. O sigui, cada mes hi ha racisme al pobre, vull dir, o sigui, a part, vull dir, no? És una mica, parlo que parlava una mica la reflexió aquesta.
3: És diferent, o sigui, això és important fer la distinció, però que estan a la vegada connectades, no? El racisme i el classisme. Vull dir que no perquè siguis una persona racialitzada amb calés, no passa res, o sigui, igualment la societat entén una cosa. Importa menys, però es creuen les dues opressions.
2: A mi també em fan racisme.
3: Sí,
2: penses?
3: Sí, jo la veritat és que el que volia dir és el tema, insistir en això del tema de l'ordre colonial, perquè a mi em fa la idea que les persones... d'aquí, d'Europa, no se n'adonen massa. O sigui, per exemple, teníem sequia, vale? L'any passat o abans de l'any passat, ja no me recordo quan. I resulta que ara ha hagut de nou aigua. I què passa? Totes les piletes de Barcelona tornen a tenir aigua. I això és un pensament dintre de l'Estat-Nació. perquè n'hi ha dones que tenen que encara tenen sequera, o com ha dit el Teo abans, zones que estan amb moltes temperatures. Però què passa? Com que estan fora de l'estat-nació colonialista, per cert, no ens importa, no és problema nostre. Però si penséssim més enllà, saps? Si de debò féssim l'exercici de que les fronteres se'ns fan igual, les banderes se'ns fan igual, doncs això no seria problema del altre país que té sequera, saps? Sinó que no podríem nosaltres, no veuríem nosaltres com a un estat-nació acabat i que no ens importa el que passa al país del costat, saps?
2: Aquí em va posar de ple. Vale, jo com a anarquista, evidentment, pues, entenc que les fronteres no existeixen per mi i no existeix l'Estat. Per tant, qui tu passes la frontera, pues, no, és que no existeix. Jo vaig on vull, si on estic jo no em sento a gust, vaig i treballo. A mi no en ningú, amb les meves mans i amb la meva suor, em té a dir que el que estic fent és bé o malament. No, perquè sóc jo la que suo, sóc jo la que treballo la terra. O sigui, sóc jo qui ho faig. No té cap sentit que em puguin donar un permís o no em puguin donar un permís. I que diguin que l'estic prenent el lloc. Mira, des del moment que quan anem gent de fora del lloc d'on estigui, del lloc que sigui, és igual, te'n vas de Múrcia a Lleida. Vull dir que pot ser així, de petit nivell. No fa falta que siguéssim una altra història molt més gran. És perquè necessiten mans. Si ve gent de fora i els agafen, és perquè la gent d'aquí no vol fer aquesta feina. Llavors, no toqueu els pobres, no mentiu. Heu fet entrar a mils i mils d'immigrants només per omplir la caixa que heu buidat. Totalment. Tota la seguretat social l'heu buidat i ara no sabeu com omplir-la. Ha pujat molt clar. Quan un país passa a tindre més milions, hi ha més milions que treballen i més milions que aporten a la seguretat social. Però no és que s'estigui recuperant. Enganyem, no ens enganyem. No saben com fer-ho per omplir aquesta caixa tonta.
0: De fet, els estats cada cop tenen menys importància. El que de veritat té importància són un determinat ordre mundial, econòmic, que és el que determina la política dels estats, unes companyies multinacionals que bueno, avui ja es comença va dir Varoufakis, l'antic ministre d'Afers Estrangers de Grècia, que és el tecnofeudalisme i de fet és el que s'està imposant. Són companyies que poden decidir les eleccions, són companyies que subvencionen els polítics, subvencionen els partits polítics, que poden determinar realment si les fronteres existeixen com un instrument més del manteniment del sistema, no? Per mantenir fora o dintre determinades persones, determinats grups ètnics, però de fet els estats cada cop tenen menys relevància, no només pel fet que estem a la Unió Europea i les normatives espanyoles cada cop tenen menys importància, sinó perquè hi ha, inclús per damunt de la Unió Europea, hi ha tota una sèrie d'empreses, de multinacionals, de fons que realment són els que controlen la política pràcticament a tot el món, i això és una cosa que costa d'adonar-se, però que és el que realment succeeix.
1: Doncs aquí seguim a Contrabanda, en Radio Nicosia, i tenim un nou convidat, un viejo amigo. Nedim,
6: una estrella fugaz.
1: ¿Cómo estás?
6: Bien, mira, me habéis
2: hecho
6: despertar algunas ideas y algunas cosas, ¿no? Las fronteras, ¿no? La existencia de no, ese papel, ¿no? Es como esa necesidad de tener un papel en este mundo, ¿no? Cuando realmente, ¿no? Lo que decía la compañera, las fronteras realmente son algo. Yo siempre digo, ¿no? Todas las banderas tienen la misma sombra. A lo mejor la de Nepal es triangular, pero todas las demás son grises, ¿no? Y esos grises realmente, ese deseo de patria. Pero también he creído en Europa, ¿no? También creí en Europa y creo que todavía es salvable. Aunque en Star Trek, en un momento, en un episodio, dicen el primer intento de gobierno mundial, ¿no? que...
2: La vieja Europa.
6: Que amigo, amigo, lo que están
2: está agonizando Europa.
6: Se están saliendo de madre. Realmente están demostrando que no son lo que, ver, lo que debería ser, ¿no?
2: Hemos sido. Perdón.
6: ¡Uy! Anuncio.
1: Oye.
6: ¿Tenemos patrocinador hoy o qué?
1: ¿Pero qué pasa aquí?
0: Perdón, es que no me lo esperaba. Hola, Silvia.
1: Tenemos una trucada. Una trucada de una compañía. Hola, Silvia. ¿Cómo estás, Silvia?
6: Modo voz.
1: Ahora creo que lo oímos. A ver, ¿ahora sí?
7: Parece que... no tengo infección de orina, pero tengo que tomar algo natural, a ver si me irá bien o no me irá bien.
1: Bueno, hay que cuidarse y a ver si la infección de orina, supongo que son unos días, ¿no? Intentar...
7: No sé, como llevo años...
1: Tomar medicación y, bueno, si no, pues ir a urgencias o ir a tu médico cabecera, médica de cabecera,
7: ya, que te pueda ayudar. Pero estoy acostumbrada a ir casi cada 4 días, ir allí y sí, tienes un antibiótico. Sí, tienes otro antibiótico.
1: Ya, sí. Pues nada, Silvia, no sé si has preparado tu habitual texto, habitual canción, ¿sí? Pues estamos deseosos de escucharla. De escuchar primero tu texto, ¿verdad? Tu escrito.
7: Sí, el texto y la música. Lo que pasa es que no estoy muy inspirada últimamente para la música. Estoy pensando en el concierto, que no está inspirada. Espero que sí, y que esté bien físicamente, claro.
1: Vale. Bueno, pues nada, tú hazlo, seguro que lo vas a hacer bien y saldrá tú lo que tú piensas o lo que tú en ese momento has sentido, ¿no? Adelante, Silvia.
7: A ver, el metro. El metro para mucha gente es claustrofóbico, pero hubo un tiempo en que para mí era como una ciudad subterránea y eso me gustaba. Y también era un poco misterioso. Hoy en día están haciendo muchas obras y hay tramos o paradas fuera de circulación. También en la línea roja hubo un incendio, aunque gracias a Dios no hubo víctimas. El metro es rápido y eficiente. Esperemos que sea así siempre, pero sin problemas. Voy a intentar tocar a ver qué.